a mystery to me.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà estable, dominat pel sol, fins i tot en cel clar fins a mig matí, amb algun núvol poc destacable al centre del dia i augmentant els núvols baixos, això sí, al final de la jornada, amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut entre els 22 i 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 31, amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble amb terral ara a l'inici i final del dia, mentre que les marinades seran més generals de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
5: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
4: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
5: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
4: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
5: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
4: Han pogut venir a recollir el premi?
5: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament a aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
4: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
5: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal, i l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries, ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
4: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
5: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai. Ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una

0: La plaça al Mercat, en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Verema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Verema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
0: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Verema.
2: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
0: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus

0: García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial d'acomiad del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la Plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, fadrina de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests dos anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i l'Hereu sortint, el David Carvajal, representants del Bovetge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Bovetge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
5: Janet, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque ja haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no te tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el Pubillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el Pubillatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
7: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui serà estable, dominat pel sol, fins i tot en cel clar fins a mig matí, amb algun núvol poc destacable al centre del dia i augmentant els núvols baixos, això sí, al final de la jornada, amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut entre els 22 i 23 de mínim, mentre que la màxima pujarà fins als 31, amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble amb terral ara a l'inici i final del dia, mentre que les marinades seran més generals de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
5: Hola, què tal, com esteu?
4: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
5: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
4: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, hi ha hagut una obra de teatre, no?
5: Sí.
4: Hi ha hagut premis.
5: Sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí.
4: Han pogut venir a recollir el premi?
5: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
4: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
5: Meravellós, perquè Ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. L'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
4: I s'ha endut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
5: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè teníem por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
4: Sí, parlem també d'escriptors, no? que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs, al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
5: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
4: Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
5: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones. Totes les taules les fan les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
4: Parlem també de la vinculació, no? Cubellenca, hem pogut veure doncs, també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
5: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant algo per l'any que ve. I també escritores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
4: I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
5: Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els e-mails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convencidíssim que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, i me déjalo, perquè, de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
4: Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
5: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres, i sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant, la vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
4: I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
5: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat, per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que és gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar, però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
4: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir sí. La seva també, moments de debat, no?
5: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
4: Tots els que havien convocat han vingut?
5: Tots.
4: No ha fallat ningú?
5: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
4: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va
5: fer? No, és el segon, però el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
4: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
5: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
4: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. Ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
5: Però és que no el dominem.
4: No el dominem,
5: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
4: Molta feina, no, Xavier?
5: Una mica cansat.
4: Moltes hores, no?
5: Sí,
4: molta dedicació.
5: Moltes coses.
4: Molta dedicació personal, no?
5: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla. Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
4: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Covelles Noir, gràcies doncs, per aquestes valoracions i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Covelles Noir.
5: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Covelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
4: Estarem pendents.
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: Fins una altra.
2: Ràdio Covelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Covelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Covelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Covelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocovelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui serà estable, dominat pel sol, fins i tot en cel clar fins a mig matí, amb algun núvol poc destacable al centre del dia i augmentant els núvols baixos, això sí, al final de la jornada, amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut entre els 22 i 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 31, amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble amb terral. Ara, a l'inici i final del dia, mentre que les marinades seran més generals de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
5: Ràdio Cubelles, notícies.
6: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
7: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
6: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
7: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
6: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
7: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
6: Han pogut venir a recollir el premi?
7: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
6: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
7: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal, i l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries, ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
6: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
7: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hosti, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai. Ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
6: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la

0: Pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
1: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els 2 dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels 2 dies de Festa de la Verema.
2: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
1: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema és també, per Cubelles, una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial d'acomiad del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la Passada Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte d'acomiad, el pubillatge sortint va oferir

0: i els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andrew Kenneth, padrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que ha fet 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pobillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pobillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles.
2: Visca.
1: Visca el Garraf. Visca el pobillatge infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pobillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pobillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
3: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa, perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pobillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pobillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
4: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pobillatge, visca el pobillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pobilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pobillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pobillatge, que es doni més importància al pobillatge infantil.
5: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pobillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pobillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pobillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del pobillatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pobillatge i també destacaven en el seu discurs, entre d'altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
6: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
7: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no te tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el pubillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
2: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és... L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627 03 27 69. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
2: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió de què ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale. I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 de la migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui serà estable, dominat pel sol, fins i tot en cel clar fins a mig matí, amb algun núvol poc destacable al centre del dia i augmentant els núvols baixos, això sí, al final de la jornada, amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut entre els 22 i 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 31, amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble amb terral, ara a l'inici i final del dia, mentre que les marinades seran més generals de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
5: Hola, què tal, com esteu?
4: I bé, després doncs, aquests dies intensos de Novela Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
5: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
4: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut, sí, una obra, sí, de teatre, no?
5: Sí, sí.
4: Hi ha hagut premis.
5: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
4: Han pogut venir a recollir el premi?
5: No, la Anika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
4: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
5: Meravellós, perquè Ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel del, de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
4: I s'ha endut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
5: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
4: Sí, parlem també d'escriptors, no? que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs, d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs, al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
5: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
4: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
5: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones. Totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
4: Parlem també de la vinculació, no? Cubellenca, hem pogut veure doncs, també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
5: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem a, sobretot a la Mònica Montaner, fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escritores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
4: I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
5: Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençudíssim que em dirà, ara em dirà que no, I el diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també ja, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Emma, déjalo, perquè, de veritat, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
4: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? O sigui, fem comparatives.
5: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara, més o menys, anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales en què havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
4: I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
5: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastraler, que hi ha hagut gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. Però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs. I també la gent va a sopar, a dinar, pel festival, queden, parlen... Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
4: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir sí. La seva també, moments de debat, no?
5: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta. Però molt bé, i autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura, en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
4: Tots els que havien convocat s'han vingut?
5: Tots.
4: No ha fallat ningú?
5: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta, ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
4: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
5: No, és el segon, el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar uh-huh. còmodos.
4: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
5: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
4: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. Ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
5: Però és que no el dominem.
4: No el dominem,
5: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
4: Molta feina, no, Xavier?
5: Una mica cansat.
4: Moltes sí. hores, no?
5: Sí,
4: molta dedicació.
5: Moltes coses.
4: Molta dedicació de personal, no?
5: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla. Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
4: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Covellas Noir, gràcies doncs, per aquestes valoracions i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Covellas Noir.
5: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Covellas Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
4: Estarem pendents.
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: Fins una altra.
2: Ràdio Covellas, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Covellas. Us parla Àngels
1: bon
4: Fuster.
1: Bon dia, Covellas. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Covellas.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovellas.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocovellas.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música de ball. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc dels Billboard 100 nord-americà i també dels 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor, avui repassarem l'any 1975 i ho farem com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Comencem oferint-vos una selecció d'aquelles que van encapçalar el Billboard tan sols una setmana.
1: I serà només una selecció perquè aquell any 1975 van ser un total de 17 cantants diferents.
0: Carai.
1: Els que van mantenir-se una única setmana a la primera posició dels Billboard. La primera que hem escollit és la versió d'un clàssic del 1961. Es titula Please, Mr. Postman,

0: Comencem amb la versió de The Carpenters que van fer del clàssic Please, Mr. Postman, que l'any 1961 va ser el primer número 1 de la productora Motown amb les veus de The Marvelettes.
1: Ara bé, The Carpenters, el duet format pels germans Karen i Richard Carpenter, no va ser aquest el seu únic número 1, va ser el tercer i últim, això sí.

0: Listen to What the Man Said, Wings, amb Paul McCartney i la seva dona Linda, van assolir la primera posició del Billboard per tercera vegada, consolidant-se com l'èxit personal de l'ex-Beatle posteriorment a la desintegració del grup del Liverpool.
1: Un dels trets característics d'aquesta cançó és l'acompanyament de saxo que s'intercala amb les parts en text i que també executa un solo a mitja cançó i un altre de molt suau al final.

0: Passem ara a Los 40 Principales, on trobem a Lolita amb el seu tema de debut i gràcies al qual es va passar una setmana encapçalant la llista de vendes espanyola.
1: La cançó tenia les característiques dels èxits del pop espanyol de mitjans de la dècada dels 70. Això segur que va influir en el seu èxit, però no menys que el cognom de Lolita, filla de Lola Flores, i que llavors tenia només 17 anys.

0: Una altra de les peces que aquell any van tenir una fugaz estança encapçalant los 40 principales va ser aquesta, Que no soy yo, de Joan Baptista Humet.
1: El cantant valencià va alternar els temes en valencià i castellà, sobretot a l'inici de la seva carrera, que se'l va enquadrar dintre del moviment de la nova cançó. Més endavant va entrar en les corrents melòdiques de pop, on, tot i no tenir un gran èxit en vendes, es va fer un nom de prestigi dintre de la cançó d'autor.

0: també una setmana al davant de los 40 s'hi va estar Manolo Sanlúcar amb aquesta peça instrumental titulada Caballo Negro.
1: D'alguna manera, Manolo Sanlúcar va aprofitar el camí de Paco de Lucía, aquest camí que havia obert uns anys abans amb títols com Entre dos aguas, per exemple.
0: Clar. Ara bé, així com Paco de Lucía es va moure en àmbits propers al jazz, Sanlúcar es va acostar a les obres simfòniques, sent fins i tot l'autor de diverses obres, de les quals Caballo Negro n'era un clar precedent.

0: El brasiler Morris Albert el podem incloure a la llista de One Hit Wonders, perquè Feelings, o la versió en castellà que ell mateix va publicar, són el seu únic gran èxit internacional.
1: La seva pròpia adaptació al castellà d'aquest èxit en va augmentar notablement les vendes en el mercat hispanoamericà i el va fer entrar a la llista de los 40 principales, on es va estar una setmana en la primera posició.

0: Tornem ara al Billboard americà. Escoltem LaBelle, el grup de funk rock format per la mateixa Patti LaBelle, acompanyada pel duet Blue Bells, i que a finals de l'any 1974 van publicar aquesta cançó titulada Lady Marmalade, que es va mantenir en el número 1 durant també una setmana.
1: En moltes ocasions es confon el títol d'aquest tema amb la lletra de la tornada en francès, aquella part que diu «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?». És a dir, vols anar al llit amb mi aquesta nit? En el que és una evident i clara proposició de caràcter sexual.
0: Això no deixa de ser sorprenent, tot tenint en compte que, en forces ocasions, hem comentat que la censura als Estats Units havia prohibit lletres molt menys explícites que aquesta.
1: Sí, senyor. Potser tot plegat va ser degut a que no sabien francès, com la mateixa Patti LaBelle, que va admetre en una entrevista que al principi no sabia exactament què volia dir la part de la lletra en francès.

0: Amb Eagles obrim l'apartat d'aquells artistes que van mantenir-se dues setmanes a la primera posició dels Billboard.
1: Ells ho van aconseguir gràcies a dos temes, Best of My Life en primer lloc i aquesta que escoltem, One of These Nights.
0: Amb ella també van arribar al primer lloc de los 40 principales, on s'hi van estar, com en els Billboard, una única setmana.

0: També, John Denver va acumular dues setmanes de permanència amb dos temes diferents. El primer va ser Thank God I'm a Country Boy i el segon, aquest que estem escoltant, I'm Sorry.
1: Tots dos eren molt fidels a l'estil country pop que el caracteritzava, i que havia consolidat 4 anys abans amb el seu gran èxit internacional, el titulat Take Me Home Country Roads.

0: també van ser dues les setmanes que David Bowie va estar-se en la primera posició. Ara bé, en el seu cas amb una única cançó, aquella titulada Fame, que va ser el seu primer número 1 al Billboard.
1: I aquest tema va tenir un origen a partir d'una improvisació a l'estudi de gravació, amb en John Lennon, qui finalment hi va aportar també veus i guitarra.

0: Amb els madrilenys Barrabàs, iniciem la llista de grups que es van passar dues setmanes encapçalant els 40 principals. Ells ho van fer amb High Jack, un tema disco que també va arribar als Estats Units.
1: I allà, a part del Billboard, tenen altres llistes especialitzades en els concrets, en estils concrets, eh? Mm-hmm. Com, per exemple, la llista del Billboard Dance, que Barrabàs va encapçalar gràcies al High Jack. Tot un èxit per un grup espanyol en aquell mercat.
0: Sí, senyor.

0: Mocedades va explotar el seu èxit de coral clàssica a partir de la seva participació a Eurovisió l'any 1973 amb Eres tu. En aquest cas va ser amb Secretària, que van situar-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Es tracta d'un tema amb una lletra que retrata la complicitat i dedicació al seu cap. Això per part d'algunes secretàries, sense arribar a ser una crítica al món laboral femení, sinó que ho tracta d'una forma gairebé, diguéssim que, benevolent.
0: Sí.

0: També van ser dues les setmanes que Daniel Vázquez va mantenir-se en el primer lloc amb Vete, Vete, un tema que és un bon exemple de l'estil de balada romàntica que triomfava a mitjans de la dècada dels 70.
1: En general, eren melodies senzilles, amb tornades fàcils de seguir, com aquest Vete, Vete, Vete, d'aquesta, i amb un ritme apropiat per fer sortir a les parelles a ballar a la pista, esclar.

0: I ara, dos temes més que van situar-se dues setmanes en la primera posició del Billboard. En primer lloc tenim a Glen Campbell amb aquesta Rhinestone Cowboy, que també va encapçalar la llista de country.
1: I acabarem el capítol d'avui amb un altre d'aquells temes que omplien les pistes de ball de l'època. Jive Talking, dels germans Gibb.

0: Els Bee Gees, amb Jive Talking, van donar un gir a la seva carrera introduint sons funk i una base rítmica molt més marcada que fins aleshores.
1: A partir d'aquell moment van iniciar un camí que els va acabar portant a Saturday Night Fever, que l'any 1978 es va també situar en el primer lloc dels Billboard.
0: Sí, i l'àlbum s'hi va estar 24 setmanes seguides. Però d'això en parlarem quan repassarem els èxits d'aquell any. I això no serà fins d'aquí unes setmanes.
1: Doncs mentre, us deixem amb Jive Talking. Fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou per explicar-vos les històries que trobem al seu voltant.
0: Sí, senyor. Fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
1: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: Molt bé, que era una mica el detall, no?, per la premiar.
1: Premiar,
0: no?,
1: els lectors.
0: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
1: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles, i hi havia diversos noms, i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
0: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
1: I ha servit per
0: promoure
1: la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
0: Molt bé, doncs dit això, comencem no, amb aquest espai de Biblioagenda repassant tot allò que teniu a punt
1: sí,
0: no, programat.
1: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de, doncs, aquesta festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
1: Uh-huh. I bé, això és el que és el principis de setembre, i després ja un cop, bueno, després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten a aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
0: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot d'elles a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
1: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
0: sí,
1: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etc.
0: Doncs Núria...
1: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del... Trans o... Ara m'estic confonent.
0: Octubre, sí.
1: A l'octubre trans, exacte. Sí. Que es fa molta cosa i sí, també sí, col·laborem amb ells.
0: Molt correcte. Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes
1: Home,
0: coses,
1: estem
0: no?
1: oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
0: I recordem, no? La biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
1: Sí,
0: perquè així...
1: Tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no? A la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
0: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
1: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
0: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
1: A vosaltres.
0: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?
1: Sí,
0: i un correu electrònic.
1: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

0: Un cop més anem a tocar de peus a terra, com sempre amb l'Adrià Carné, podòleg del centre LIACS, i que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, on doncs, ens dona aquests consells que ens poden servir per tenir una vida millor o més còmoda, si més no. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar d'una cosa que segurament hi haurà molta confusió, perquè a vegades la gent pot haver parlat de que té una berruga al peu, però tots tenim una imatge d'una berruga que potser no és ben bé com sona el peu, i fins i tot a vegades es poden confondre, no?
1: Sí, sí, hi ha molta confusió amb això. Inclús en podòleg ens pot passar d'equivocar-nos, vull dir que costa una mica a vegades distingir-ho, però ja per això parlarem avui una mica del tema.
0: Berrugues i durícies. De durícies n'hem parlat en algun altre episodi, però...
1: I seguirem parlant.
0: Segurament, perquè és habitual.
1: Sí, és un tema clàssic, sí.
0: Però com és una berruga? Què és una berruga, per començar?
1: D'acord, aquí el principal és distingir que per fora semblaran molt similars, ¿vale? Quan tinguem una berruga o una durícia, de fora ens pot semblar que és el mateix, ¿vale? Però una berruga és una infecció per un virus, ¿vale? Normalment per condicions d'humitat, el peu ha tingut més... la pell s'obre quan està humida i és més porosa, i és més fàcil que un agent patogen, en aquest cas un virus, entri a dins i es multipliqui, ¿vale? O es reprodueixi. I una durícia, simplement, és una hiperqueratosi, és un excés de pell morta que es genera en un punt de fricció, ¿vale? Del peu, en un punt, doncs, un dit si sobresurt i rossa, doncs allà es farà una durícia. Si a la planta tenim un os que sobresurt més, es farà una durícia. Si tenim un calçat que se'ns ha desgastat de dins i estem tocant amb el xassis del calçat per la fricció, també es farà una durícia. Vull dir que inclús a les mans, els que entrenem, doncs ens surten durícies. Al final és una protecció del cos, ¿vale? I una berruga és una infecció per un virus, que normalment pot ser en peus, però també es troba molt en mans, sobretot amb gent que treballa en ambients humits, per exemple, ho he vist amb cuiners, jo no, òbviament no em dedico les mans, però conec amics que li ha passat i gent que li ha passat. I per fora el que passa és que una berruga sempre sol fer una capa d'hiperqueratosis, que és el mateix que una durícia. Vale? Llavors és com si tinguéssim dos coses molt semblants, però la berruga només la distingeixes o bé deslaminant, que vol dir amb el bisturí, quan traiem capes de pell morta i veiem més profund, o en algunes berrugues més exofítiques, que són com més externes, sí que veiem coses ja que a simple vista ja es veu que és una berruga.
0: I les berrugues són doloroses? És a dir, fan mal?
1: Depèn. Normalment, les que són exofítiques, que són com més superficials, que són més la típica berruga normal i corrent de tota la vida, no sol fer mal. La gent s'ha vist de cop i volta una durícia, que abans no tenia, i és nou, llavors ve i li diem que és la berruga i ho tractem. I les que sí que fan mal són les que solen ser més profundes, que són les endofítiques, ¿vale? Que són berrugues que són més internes i que fan un mal semblant a un ull de poll. A vegades pensem que tenim un ull de poll i quan traiem totes les capes de pell morta veiem unes coses que ara comentarem que ens diuen que és una berruga.
0: Doncs vinga. Que és el que, com es diferencia? Com veieu vosaltres que és una berruga i no una durícia?
1: D'acord. Mira, aquí un consell que crec que anirà molt bé a oients que tinguin, sobretot, fills o peques a casa, ¿vale? Quan tenim un pacient de menys de 20 anys, 18 anys, bueno, adolescent, petit, infantil o inclús ja més petit, si els surt una berruga, una durícia al peu, gairebé sempre serà una berruga. ¿Vale? Perquè quan som petits no tenim la pell tan madura, no solem generar tanta pell morta i és més normal veure-ho quan més grans ens fem, d'acord? Llavors, si teniu un fill a casa i de cop i volta li surt com una mena de durícia petita, no? Que sembla que és molt rodoneta, petita, o inclús a vegades són en mosaic, que són vàries, millor que ho vegi un especialista. I mirar-ho perquè és molt probable que sigui una berruga. ¿Vale? Normalment les berrugues tenen una forma que és com de coliflor, ¿vale? Tenen com una espècie de rodonetes a dins de la pròpia durícia, i inclús a vegades es veuen, el més comú és veure puntets de color negre. ¿Vale? Aquests puntets de color negre solen ser vasos trombosats, o sigui, com si hi haguessin venetes o artèries que passen per allà, i com si no tinguéssim com un carrer tallat. ¿Vale? Llavors, com que no segueix el circuit, doncs allà queda negre perquè és sang seca. D'acord? Llavors, es pot veure a vegades des de fora, sobretot amb gent més jove, perquè ja et dic, no fa molta capa de pell morta i no ens tapa aquesta visibilitat. I amb adults a vegades, o amb petits també, però normalment amb adults, quan traiem capes amb el bisturí, comencem a veure doncs, això, ¿vale? Aquesta mena forma de coliflor, aquests puntets negres, ¿vale? Aquesta forma de coliflor normalment són les papiles, que és com es distribueix el virus, la formació de la berruga, i inclús hi ha un truc, un rotllo més avançat, que serien els dermatoglifs, que els dermatoglifs són les línies de la impremta del dit, doncs en el peu hi ha el mateix, ¿vale? Per tot el peu tenim aquestes línies de la pell. si veiem una berruga, veurem com aquestes línies s'aturen, envolten la berruga i segueixen. Ah. Si tenim una durícia, normalment aquestes línies passen per sobre perquè són tan formades de lo mateix, de pell morta.
0: Sí, sí.
1: Vale? Doncs això és el principal. Vale? I també el dolor, hi ha un truco que ens ensenyen sempre quan estudiem, que és o apretar o pessigar. Si tens, per exemple, una berruga, normalment fa mal quan ho pessigues, no quan apretes. Vale? O sigui, apretar vull dir com si trepitgessis a sobre.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? En canvi, un ull de poll, per exemple, que es confon molt amb la berruga, fa mal quan tu apretes. O sigui, quan tu trepitges l'ull de poll per la pressió vertical, doncs és com que es clava més. En canvi, la berruga fa més mal pessigant perquè és com que augmentes la pressió interna d'aquestes venetes que comentàvem o circulació que està atrapada.
0: I si ens adonem que tenim una berruga... Calma, no? Primer de tot,
1: no passa
0: calma,
1: res.
0: Es tracta
1: sí,
0: i...
1: Sí, cap problema. De fet, berrugues hi ha hagut tota la vida, al final, inclús, si pensem a l'edat mitjana, que no hi havia aquests mètodes d'avui en dia, doncs, la gent ho solia tractar doncs, a vegades amb all, posant-se un tros d'all o posant-se una mica de llimona, coses que en el seu moment suposo que van fer prova i error, però és normal perquè són coses que són, per exemple, si poses un tros de llimona és àcid, no? I al final sí. També en altres tractaments que fan servir són àcids, molts cops. Mm. Llavors, el que es fa normalment és, parlant així, és maltractar la berruga, ¿vale? Al final no hi ha un medicament, una pastilla que te la prenguis i marxi la berruga, sinó que són tractaments doncs, per maltractar-la i que el virus al final no estigui còmode i vulgui marxar. D'acord? Personalment es posen oàcids, que es posen diàriament o cada cert temps perquè anar com cremant la berruga i que li facis més difícil viure. A vegades hi ha la crioteràpia, normalment en dermatologia pues, et posen el típic...
0: El fred.
1: Sí, el fred, vale? Que t'ho congelen. Després inclús hi ha cirurgia, que el que fan és fer un forat i treure tota l'afectació i que deixar que cicatritzi. Una mica cada professional té la seva forma. El més habitual en podologia són els àcids. Vale? Al final el que es fa és cada X temps el pacient ha de venir... Se li treuen les capes de pell morta de sobre per poder accedir més fàcilment a la berruga i s'aplica un àcid. Llavors el pacient es pot anar posant un àcid que es recepta a casa, que és un àcid dèbil, vale? No és un àcid que fa un forat al peu, sinó que simplement va cremant una mica aquesta pell. Vale? Es va veient blanca, es va macerant i cada X temps, quan ja s'ha acumulat molta pell morta, doncs han de venir el podòleg, li traiem la pell morta, mirem com està, si ha reduït, si està igual, perquè a vegades per molt bé que ho tractis, segueixen mantenint-se. La berruga el problema que té és que per molt bé que ho facis tot, pot ser que duri o dies, o mesos, o inclús anys.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Són complicades.
0: Hi ha algun truc per no agafar-les?
1: Sí.
0: Que no, per final, no tenir-ne, vaja.
1: Sí, al final les berrugues normalment entren quan la pell està humida, ¿vale? Perquè una pell seca és una molt bona barrera d'entrada, però una pell humida es fa més porosa, ¿vale? És com que s'eixamplen els poros que hi ha entre la pell, per això, si us hi fixeu, doncs quan se'ns arruguen els dits no, i tal, és com que augmenta la porositat de la pell. Llavors és més fàcil que l'aigua faci de vehicle perquè entri cap a dins i allà dins s'instal·li. D'acord? Llavors el principal és intentar no tocar superfícies humides amb la pell nua, d'acord? Per exemple, si estàs a casa, en el teu ambient de confiança no passa res, tots anem descalços, ens dutxem descalços, però si vas, per exemple, inclús a un hotel de 5 estrelles, recomano igualment dutxar-se amb unes xancles o alguns escarpins, algo que et protegeixi la pell. Inclús no trepitjar l'hotel descalç perquè no saps què ha passat per allà, qui ha passat per allà, etc. Llavors, sobretot, trepitjant superfícies humides o desconegudes, quan la pell la tenim mullada, doncs és quan més fàcil ho podem agafar. Sobretot a l'estiu és el més habitual.
0: Clar, vestuaris, no? Exacte. Dutxes, que és la típica, no? La que agafaràs típic. Fongs.
1: Exacte.
0: No és ben bé el mateix.
1: No, o sigui, sí que es poden contagiar pel mateix... Al final el que s'ha d'entendre és que la humitat és un medi de transport de patologies, ¿vale? Llavors, inclús un post que tinc penjat, i no sé si ho he parlat ja al peu de trinxera, si no hi ha...
0: Sí, sí,
1: vale, vam parlar.
0: Tenim el capítol.
1: Exacte,
0: sí.
1: Doncs quan tens el peu sota unes condicions d'humitat, és molt més... Al final les bactèries, virus, fongs, viuen en ambients humits, ¿vale? I és el que utilitzen per transportar-se. Al final sí que hi ha coses, òbviament hi ha virus que es transporten per l'aire, no? Com quan tenim grips i tal, però hi ha virus de molts tipus, fongs de molts tipus, bactèries de molts tipus, i en el peu, doncs, tant fongs com bactèries com virus solen agafar-se més en un ambient humit. ¿Vale? Per tant, hem d'intentar doncs, tenir calçat que estigui sec, tenir un parell de calçats perquè un s'assegui mentre fem servir l'altre, mitjons de fibres naturals perquè absorbeixin la suor i no quedi la suor en el propi peu, intentar, òbviament, ja sigui l'estiu o qualsevol època de l'any, no trepitjar llocs on molta gent pot haver-hi anat descalça, com per exemple vestuaris, de piscines, de gimnasos. Jo, per exemple, quan vaig al gimnàs, ara no, perquè entreno a casa, però quan hi anava, i veia algú dutxant-se a les dutxes sense xancles, se'm posava les mans al cap. Vull dir que és tan fàcil com posar-se la típica xancleta i ja està. És que no hi ha més.
0: Qualsevol que hagi fet esport, li hauran dit o haurà d'això, de les xancles a les dutxes i sobretot doncs, això, de no dutxar-se en aquests punts on hi passa molta gent i on l'aigua es queda ja molta estona. Molt bé, per tant, es pot tractar i deies que no hi ha una durada de tractament estipulada, sinó que el que necessiti la berruga, digues.
1: Exacte, perquè inclús hi ha la part de la immunologia. O sigui, si tu tens el sistema immune, les teves defenses més en un bon estat, doncs les teves pròpies defenses lluitaran més fàcilment contra el virus i l'expulsaran més fàcilment. I si tens les defenses baixes, poden sortir berrugues a altres llocs. Per exemple, hi ha el típic herpes aquest que surt de la boca i tal, també són virus. D'acord? Llavors, en principi, inclús hi ha la part de l'efecte placebo i nocebo, que seria, per exemple, antigament això, hi havia pacients que era, doncs jo deixo mig all tallat al balcó de casa cada nit i això farà que se'n marxi la berruga. Llavors, si tu estàs convençut 100%, i de fet hi ha estudis, vull dir, no m'ho invento, si hi ha alguna que tu creus 100% que t'està ajudant, s'ha demostrat que el cos actua i fa més efecte. I el mateix al revés. O sigui, encara que et donin un medicament que fa efecte, químicament està fent efecte, si tu creus que allò que t'estan donant no fa efecte, farà menys efecte del normal. Mm-hmm. Vull dir, realment l'efecte placebo i nocebo està demostrat i és així.
0: Hem d'ajudar una mica creient-hi, no? I estan convençuts del que estem fent. En tot cas, evidentment, si algun dia doncs, fent una revisió d'aquestes us doneu compte de que teniu alguna cosa estranya, doncs el millor és anar a un especialista, en aquest cas l'Adrià Carné, té aquest centre Liax a Vilanova, també el podeu buscar per Instagram, i podeu recuperar els capítols que ja hem fet, entre altres, doncs el peu de trinxera, una història també curiosa que serveix per explicar una mica doncs, la necessitat de tenir el peu sec el més possible.
1: Sí, o evitar al màxim la humitat excessiva.
0: Exacte. Doncs Adrià, moltes gràcies, com sempre, i fins la propera, que vagi bé.
1: Pues igualment.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Bona tarda, estem al, si no m'equivoco, 17è programa de Pilars al vent.
5: Correcte,
4: estic amb els meus companys de sempre. Bueno, avui sí que som tots. L'altre dia només, fa dos dies eren només tres, l'altre dia fa dos. Avui no estic sol, estic amb els meus tres companys de sempre, el Nil.
6: Molt bones.
4: El Jordi Lora.
7: Bona tarda.
4: I el Nogui.
8: Hola, bones.
4: I el Nogui ens presentarà el convidat que tenim avui perquè és convidat de pinya. Ja ens tocava anar un altre cop, també tocava bastant de pinya. I avui aquí tenim, Nogui, aquí tenim.
8: Aquí avui tenim un convidat de la millor posició de la pinya, no perquè lo sea jo també, vale? Bueno, si vols presentar-te tu.
9: Bueno, jo sóc Alfons i sóc primeres mans i ven.
8: Una miqueta de cada. Avui ve com a primeres mans. Ens va passar també l'últim convidat com a tal, diria, que també era primeres mans i ven. I doncs per començar de normal, sempre fem unes preguntes per saber com és el convidat que hem portat. Per començar, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar quan eres petit i si creus que aquest treball que fas ara o el que volies fer es pot incorporar dins del món dels castells.
9: Vale, doncs jo el que volia ser era mecànic de cotxes i he acabat sent un repartidor, transportista, repartint paquets per correus. I això aplicar-ho a la colla...
8: Hi ha alguna part del treball de repartir que puguis dir, pues mira, la paciència...
9: No, perquè una colla és un treball en equip i jo estic tot el dia sol. Vale. Amb la qual cosa no podria aplicar res. Clar, perquè estic sol tot el dia. I amb una colla, clar, és un equip.
8: Necessites tot el conjunt de la gent.
9: Exacte.
5: Sí. Molt bé.
8: Següent pregunta, ja entra una miqueta al que és el món dels castells. Quina és la primera diada... o més que diada, el primer record com a tal que tens dels castells de dir, jo vull formar part d'això.
9: Home, doncs va ser el famós Pilar de la Flama del Canigó, que jo vaig anar a mirar, en un principi vaig anar a mirar, però em van veure i em van ficar a dintre.
8: Qui et va enredar? Qui et va enredar?
9: Entre l'Àngel i la Wendy.
8: Okay.
5: Toma.
8: És que sempre passa que es veiem que sempre parla
7: ja ha sonat el nom d'Àngel Moreno.
8: Sempre és l'Àngel.
5: Sí.
8: Pues seguim per aquest camí, què et va dinsar al món dels castells?
9: Home, em va agradar lo de treballar en equip i la satisfacció d'aconseguir l'objectiu. Em va semblar fantàstic. No, i les sensacions d'estar allà dintre i col·laborar amb un gra de sorra dintre de tots els grans de sorra que hi ha allà dintre, clar.
8: Molt bona resposta. Ara passem a unes preguntes que són una miqueta més conya. Unes meves i les altres són d'uns nens que vaig tenir aquest any a un extraescolar. I els vaig fer que em diguessin preguntes que li farien a algú nou que coneixessin, que no fossin les típiques de què t'agrada jugar, quin color... Vale? La primera és meva, que és el moment exacte de començar la diada. I només tens un mocador. On el poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
9: A la mà dreta.
8: Si fossis un gelat, de quin gust series?
9: De vainilla.
8: Per algun motiu especial?
9: O... No, m'agrada molt la vainilla.
8: Vale. Dins del que és una fauna castellera, o sigui, d'una colla castellera, quin animal series?
9: Jo seria un gos.
8: Gos. Per alguna cosa en concret? O
9: bueno, perquè és un animal molt fidel. Molt fidel.
8: Perfecte. I quina pedra series?
9: Bueno, jo seria un Rolling Stones, que la seva traducció és un canto rodado.
8: Ok, molt bona. Vale, i ara passem a una pregunta que ens va deixar l'últim convidat. Vale? Tu, als assajos, què ets més? Pinyes netes? O sigui, de proves netes o amb pinya?
9: No, no, amb pinya, amb pinya.
8: Pinya. Ets dels que pensa que hem de treballar molt més la pinya?
9: Home, a mi m'encanta la pinya. Fer força i patir i rock and roll.
8: Tirant per aquí, és una pregunta que hem fet bastantes vegades i jo la meva resposta la vaig donar l'altre dia. Què prefereixes, un castell molt parat, molt bonic, o un castell que es pateixi i quan has acabat dius, mira què acabo de fer?
9: Home, això és el segon. Un castell, patir amb un castell, però que surti bé,
8: que no caigui.
9: Exacte.
8: Jo crec que almenys els que freqüentem les mateixes posicions pensem el mateix, perquè l'altre dia també ho va dir.
4: Sí, sí, sí. Jo aquí vull fer una pregunta perquè crec que només hem tingut el Lolo, d'aquests que van començar a fer el primer pilar i tal.
7: I la Olga.
4: Tu vas ser un dels primers... L'Olga també, sí, sí. Ja no la tenia... Tu vas ser un dels que vas dir, hòstia, anem a fer el pilar i ja està, i després vas a engrescar, a continuar, perquè vas veure que sigues continuar, o vas ser els de fer el pilar i vas ser tu un dels impulsors que va dir, anem a continuar amb la colla?
9: No, no, jo no vaig ser impulsor, no vaig ser impulsor de res. Jo vaig anar a donar un cop de mà. Primer jo anava a veure la Flama del Caniu, el Pilar, sí. que aquí em va convèncer l'Olga. Ah, vine, que veuràs com fem el de Llonsi. Sí. I un cop allà, que em va convèncer per ficar-me dintre, va ser entre l'Àngel i la Wendy, que em van dir, tu què fas aquí tant? Perquè jo estava com el cinquè o sisè cordó, jo no havia fet castells a ma vida.
4: Sí.
9: I em van veure aquests dos i em van dir, ei, aquest què fa aquí darrere? Vine cap aquí.
4: Ja. Clar, llavors no vas anar als assajos previs ni res.
9: No, que va, que va.
4: Vas començar després.
9: El primer contacte va ser aquest.
4: Directament al d'allò. Vale, també una pregunta que fem. El nostre programa és per ensenyar a la gent que ens escolta què és una colla de castells i com funciona cada posició. Llavors, quina és la teva funció? Realment, si ho hauries d'explicar així d'esto, gràficament, quina funció fas?
9: Bueno, jo sóc el primeres mans, estic darrere del contrafort i del baix, i clar, jo estic aguantant el segon. Jo li poso les mans al cul,
4: sí,
9: per agafar-la bé, i clar, i aguantar jo, clar. Amb l'ajuda dels meus companys, clar.
4: Clar. Llavors és una posició que pot fer tothom o has de tindre unes característiques físiques?
9: Home, ja que tindre... ja que tindre, el primer és una alçada. Per arribar fins al segon, ja que tindre una alçada. I, home, una mica de força ja que tindre també, clar. Perquè els castells, quan més amunt, més pesen.
4: Llavors, com una pregunta li agrada molt al Nogui, t'entrenes per fer de primeres o...?
9: No, però perquè no tinc temps, perquè si no sí que m'agradaria.
4: Què opines d'això, Nogui? T'agradaria,
8: sí, eh? T'has ficat tu en aquest embolat.
4: No, sí, hi ha una pregunta que tu has tu sempre.
7: Si has escoltat el programa anterior, t'agradarà molt.
4: Sí, no, és que no l'has escoltat. El Nogui no va estar al programa i no el va escoltar.
8: Jo vaig estar a Huesca i no vaig escoltar el programa.
4: Ja te l'escoltaràs.
7: Sí, sí.
4: Aquí,
7: perquè ens va donar tota l'estona.
4: Sí, et donarà la raó, no et preocupis.
8: Quina bogeria.
4: Per un dia et donarà la raó. Llavors, una pregunta que fèiem bastant al principi del programa, al final vam deixar de fer, perquè és veritat que tothom ens responia el mateix, però si tu canvies d'opinió també respons el mateix. Si tu amb el teu conjunt de la pinya pots tenir una posició que dius, aquesta posició realment per un castell no ens faria falta. Sabem que totes són importants, tothom és important dintre la pinya, però per tu si hagués de dir, però al segones mans no em serveix de res, el trauria per les pinyes. Quina seria per tu una posició així que
9: aquí et trauria de la pinya, jo?
4: Sí.
9: Uf.
4: A quina posició? Dius, jo què sé, el contrafort no em serveix de res. Molesta. El primer és el contrafort em molesta.
9: Per mi són totes molt importants. Jo trauria el sisè cordó.
4: Ojalá tenir el sisè cordó, no? Que
9: el
4: Nogui i el Nil.
6: Algun dia.
8: Ojalá tenir més de quatre.
9: És que per mi són totes molt importants.
4: Clar. Clar, sempre la fèiem, però vam deixar de fer-la per això, perquè tothom ens deia el mateix, que realment és la veritat, tothom
9: a més,
4: és,
9: clar, a més, tothom
4: és important.
8: Sí que va haver algú que es va mullar a treure posicions.
7: Sí, jo crec que algú va treure laterals, no?
8: Sí.
7: Algú va treure laterals.
9: Hòstia.
4: Sí, és que jo els laterals, quan faig de segon que és pou perquè no m'agrada, jo els laterals els... Va només amb els laterals com les primeres.
9: Clar.
8: Però si tens un vent fort...
4: Tu dius perquè també fas de vent també a vegades, tu?
8: No, o... últimament aquest any no he estat fent de vent.
4: Bueno, la torre, no?
8: No, la torre estic de primeres, darrere
4: sí,
8: del Magí.
4: Sí.
8: Ara l'altre dia vaig fer de vent perquè si no em cagava a sobre. O sigui, vull dir, no hi havia una altra opció, perquè si no tenia força, si no, estic de primeres.
4: Parlant de les posicions, tu fas de primeres i de ben, has dit, hi ha alguna posició de colla que també t'agradaria fer? Dius, m'agradaria provar algun cop algun dia el tronc.
9: O bueno, no,
8: el, no, no intentes emportar-te del tronc.
4: No, home, no,
9: no, no, pujar no, jo pujar no.
4: No, no, és com el Nogui, el poso al terra sempre.
9: Jo al terra, jo els poso sempre, al terra sempre. A mi, no, no, no, a mi pujar gens ni mica.
7: Bueno.
9: No, no, i dintre de la pinya qualsevol puesto.
4: A qualsevol. De crossa, sí. No? Ja tens una crossa nova.
8: Sí.
7: Bueno, jo crec que bueno, millor per alçades.
9: Hòstia, de crossa no crec.
4: Hauria de fer el Nogui
8: de baix.
4: De baix.
7: I la, vas començar des del principi fent de primeres i de vent? O...
9: No, que va, jo vaig començar fent de bulla.
4: Ostres.
9: Em ficaven a dintre a mi de bulla.
4: Això no ho hauries haver dit, perquè si no el Nogui i el Nil també ara et posaran, eh? Ara doncs, que ho saben et posaran.
9: Doncs al principi em ficaven.
7: I de totes les posicions que has fet, primeres, vent, agulla, sí. Quina és la que més t'ha agradat?
9: Jo en gaudeixo més és de primeres.
4: Primeres mans.
9: Jo de primeres, sí, sí.
4: Això la gent pensa, que ho he dit abans, que és un programa perquè la gent aprengui de Castells, de Cubelles i tal, però realment és un programa perquè el Nil, el Nogui, la gent que sigui, estem aquí de tècnica, la gent parla i llavors diem, que li agrada això? Doncs pues ja està, tota la temporada aquí. Ara ja no hi ha Castell que no facis de primera, ja. Ara que ho has dit,
9: hòstia.
4: No hi haurà Castell.
6: O d'agulla.
8: Hola,
9: no, no, millor de primera, millor de primera.
8: No, però sí, és veritat que els primers i els vents els anem variant bastant pel que fa l'altura, però crec que de lateral no t'hem posat mai, no?
9: Bueno, jo de lateral he fet també, eh?
8: Sí, però aquest últim any
9: fa molt,
8: diré que
9: ara, no, aquest any no. Fa molt que no faig de lateral, però em van ficar de lateral també. Sí, sí, sí.
8: Creus que és més complicat el saber tècnicament, és a dir, a col·locar-se de lateral amb les mans que de primeres? O sigui, creus que la posició de primeres és més de saber col·locar les mans on toqui i fer força més que les restes, i les restes una mica més tècniques o no?
9: No, jo crec que són iguals. És una combinació de tècnica i força. I quant més tècnica tinguis, menys força faràs.
8: Molt bona.
6: I com li explicaries exactament a algú? Imagina't que jo sóc nou, bueno, jo de fet crec que de primeres mans he fet un cop. I
8: has fet de primeres
6: crec
8: mans?
6: Crec que un cop, estava repassant l'altre dia i en un pilar molt baix.
8: Podria ser. I
6: amb molt poca gent, en un assaig, em va tocar. Com m'explicaries què he de fer de primeres mans?
9: Home, li tens que donar pit al contrafort, o si no hi ha contrafort, li tens que donar pit al baix, i després les mans, les tens que, o sigui, tens que agafar del cul del segon. I bueno, com deia el nostre amic Piera, marca, o sigui, hi ha que marcar bé. I anar i fer força i aguantar i escoltar les ordres que et dona, afluixa més fort. I ja està pendent d'això.
7: I creus que la confiança que has de tenir amb el segon, o sigui, has de tenir molta confiança amb el segon perquè al final ja estàs tocant el cul?
9: Sí, però jo no tinc, ni tinc ni deixo de tindre confiança. A tots els he agafat igual. I de moment ningú s'ha queixat.
8: Jo crec que és una cosa que es veu des de fora, que és com, oh, mira, està tocant el cul, però al final, quan estem de primeres, és com allà. O sigui, estàs posant les mans en un lloc,
9: sí,
8: no estàs
9: sí,
8: pensant
9: sí,
8: a quina part
9: jo
8: és.
9: Jo penso el mateix. Bueno, també tinc que dir que la primera vegada em va costar. La primera vegada...
8: D'una coseta, és com...
9: Home, deia, hòstia, sí, seguro?
8: Jo vaig tenir la sort però... que les primeres que vaig fer de primeres mans va ser amb...

0: Perquè dir, això està segur, he de pujar. Quina és la importància?
1: Hòstia, doncs, bueno, intentar fer-ho el millor possible i estar molt concentrat, sobretot, i molt atent a les ordres que et van donant per doncs, afluixar o apretar, que a vegades hi ha tant de xivarri que la veritat és que no se sent res, però bueno, hi ha que fer un esforç. O si no, hi ha el paper de l'agulla, que per mi és molt important, l'agulla que jo tinc davant, perquè em canti el que està dient el segon, perquè a vegades no arribo a sentir el segon, i el que està d'agulla, que no ho fa tothom això, jo crec que és molt important que et vagi avisant de... Escolta, al fons, que diu que apretis una mica... I no de primera, sinó també de lateral. A vegades l'agulla li xiva al lateral, que diu que fluixis d'aquí, o que apretis tu.
2: O a vegades també fa de pont entre el baix i el segon, i a mi m'ha passat alguna vegada que l'agulla no l'escolta o no s'està enterant de què està passant i haver de dir jo també al segon rotllo. T'està dient que
1: Sí,
2: el peu, no sé què.
1: clar, si és que al final ens tenim que ajudar entre tots, clar.
0: Seguint una mica aquesta línia de la comunicació, també vam parlar al principi de tota la temporada, vam parlar amb els baixos, agulles, crosses i tal, i ens parlaven que la seva comunicació, més que verbal, és més física, es noten, s'acoten més i tal, però no parlen tant. Tu ets de les persones que parles, de que amb el contacte ja ho fas o necessites parlar per comunicar-te dins de la pinya?
1: Home, jo parlo poc dintre la pinya. Jo gairebé el que intento és sentir les ordres del... O sigui, quan faig de primeres,
0: El segon.
1: el que em digui el segon. Jo parlo molt poc i al de darrere també parlo poc amb el de darrere. Home, en un moment de molta necessitat sí que li demano al de darrere. Però bueno, no sé si serà que he tingut sort o què, però els tios que he tingut al darrere han aguantat prou bé.
0: Prefereixes un segon? És que jo a vegades també faig de segon, soc terç, però faig de segon i a mi, clar, com estic acostumat a dalt, que no em toqui ningú, prefereixo que el primer es no em marqui tant. Prefereixes un segon que sí que s'assegui, que sigui sobre teu, de les teves mans, o algú que treballi més sol? Què prefereixes tu com a primeres?
1: Home, no, jo prefereixo un que treballi
0: Que
1: sol,
0: treballi sol,
1: sí.
0: no?
1: Hòstia, jo quan saps algú, que hi ha algú que li agrada sentar-se i quan assenten, clar, tu tens que fer molta més força. És molt més complicat, no?
0: Clar, jo pensava que em respondria que no, que li agrada que seguin. Com ha dit abans que li agrada els castells petits, dic, igual t'agrada que seguin.
1: No, no, o sigui, m'agrada patir, hòstia, però és que quan s'assenten, hòstia, segons qui, s'assenta molt, saps?
0: Sí, i el pes del castell
1: I
0: és
1: clar,
0: bastant...
1: i el pes del castell puja molt.
0: Sí. Algun moment, ja sigui com a primera, no que t'hagi agradat a plaça, viure a plaça, alguna idea que creguis tu que puguis explicar a la gent que vas dir, hòsties, aquest record que tinc...
1: Home, jo tinc marcada una que va ser molt trista per la colla en general, que va ser la de Guissona de l'any passat. Aquella diada va ser molt trista perquè vam anar a quatre i només vam poder fer pilars i em sembla que només vam fer
3: Un 3 de
1: sí,
3: 6.
1: el 3 de 6
0: Sí.
1: i ara el de més pilars. I després també les cares de la gent. Aquesta jo tinc molt mal record. És més, vaig dir quan vaig marxar d'allà que no patiria una altra diada com aquella. De moment no l'he patit.
0: Hi ha alguna diada així t'hagi marcat però de manera bona?
1: Home, el primer set que van fer a Vespella.
0: A Vespella, allà tu eres
1: Sí,
0: d'aquests old school, no?, que estaven allà.
2: Quina
1: No,
2: posició estaves?
1: estava de primeres.
0: Ja està.
1: No em preguntis on qui, eh? No em preguntis qui era el segon ni qui era...
2: Hi havia algú ahir.
1: Hi havia
0: Algú
1: gent,
0: estava.
1: hi havia gent. I entre tots ho vam aconseguir. Aquest va ser un dia molt feliç, molt feliç.
3: Va ser un dia... Jo era de les meves primeres diades i vaig
1: dir...
3: O sigui,
1: Imagina't, no?
3: Que farà 3 anys.
0: Sí. Jo no estava, però me'n recordo... O sea, no sé si has explicat algun cop aquí a la ràdio, però a mi m'han explicat el primer castell de 6 que es va fer a plaça, que va ser a Santa Coloma, si no m'equivoco.
1: Correcte, correcte.
0: Jo no estava. Pots explicar una mica què va passar? O
1: Hòstia,
0: sigui, a mi m'han explicat que va ser una mica turbulent. O sigui,
1: home.
0: va ser complicat aquella diada. Què va passar? Explica una mica a la gent així.
1: Bueno, primer la climatologia, que no ens va acompanyar. Va ploure, hi va haver un moment que va caure aigua neu. Sí.
0: Jo m'ho he explicat, que havia nevat i dic, ostres,
1: sí,
0: això és
1: sí,
0: un castell
1: no,
0: nevant, el primer
1: va
0: castell de la
1: caure aigua
0: història.
1: neu, plovia, no plovia gaire, però bueno, plovia.
0: Sí.
1: I clar, nosaltres a això no estàvem acostumats.
0: Va ser un 3 de 6,
1: a
0: no?
1: Aquesta moguda, va ser el 3 de 6.
0: Tu estaves també de primeres, de vent...
1: No,
0: de
1: estava de primeres, aquí
0: de
1: estava de
0: primeres.
1: Primeres també.
0: Tots els records que té de primeres, eh? Ara ja no em posem més de vent ni de agulla, de primeres. Si tots els records bons que té, que tots els records que té són de primeres...
1: Sí, la veritat és que sí. I bueno, i aquest dia

0: també va ser molt important. Era el nostre primer 3-6. A més, el primer 3-6, el primer 3... El de 7 que va ser 3 o 4 el primer?
1: El primer 4. Vespre va ser el 4.
0: Sí. Van ser amb unes places una mica surrealistes, no? Perquè, clar, Santa Coloma...
2: Sí.
0: I després l'altra, Vespella de Gallà, jo encara no sé... Bueno.
3: I era una plaça més com molt rara...
0: I que era realíssima.
3: Que havies de baixar unes escales per arribar...
0: Sí.
2: Però té colla o espelles que ja no ho sé?
3: No. No sé si em Sant Feliu...
0: No van vindre els de Montblanc, segur. Sí. Els de Montblanc van vindre, segur.
3: No sé,
0: però, bueno, tu te'n recordes el públic? Quin públic hi havia allà?
3: Ningú.
0: No hi ha ningú allà.
3: Ningú.
2: Bueno, el públic, els records que tenim del 4 de 7, del primer 4 de 7 de la colla, no?
0: Ah, vale.
2: Que del públic que hi havia. També, has dit que has fet de primeres. Per tu, quin és el castell que més t'agrada fer de primeres? M'agrada la torre perquè tal. Quin és el castell que més t'agrada?
0: Home, la torre, per la dificultat, no?
2: Sí. I vols posar un pis més a la torre? És que aquí hi ha hagut molta gent que em preguntem quin castell és el pròxim que ha de fer la colla. Ens diuen que la torre. O tu quin faries, el pròxim castell que t'agradaria fer?
0: Castell,
2: que no han fet encara. Un castell que no han fet. Quin somies tu?
0: Doncs possiblement la torre, el 2 de 7, eh?
2: 2 de 7, abans que entres amb agulla o el 5 de 7.
0: És que, a més, a nosaltres, a la colla, el primer 2 de 6, és més, jo diria, no sé, que van fer primer el 2 de 6... que no el 3 de 6. Pot ser?
3: Jo diria que no, però vaig a mirar-ho. Jo no estava a la colla encara.
2: Sabíem, a mi m'han explicat, el primer va ser a Santa Coloma i va ser el 3.
3: Jo juraria que el primer va ser el 3 de 6 i després molt seguit van al 2.
0: El 2 de 6.
3: Però,
0: no, i després van fer molts 2 de 6 que tothom ens deia que, clar, la
3: és que va haver-hi una temporada
0: que el 3 i el 4 i a nosaltres ens sortia el 2 de 6 ens sortia com a xurros.
2: Bueno, ara no sé l'estadística, però crec que aquesta temporada han fet el castell que més han fet és la torre. Perquè a totes les dades va a torre, torre amb 3 de 6 o torre amb 3 de 7?
4: No ho tinc clar si hem fet més la torre que el 3, eh?
0: Jo crec que el 3 de 7.
3: Jo crec que dubta torre i 3 de 7, eh?
0: Sí, jo crec que...
2: Però és que hi ha hagut dies que hem fet 3 de 6 i torre.
3: Anem, vaig a mirar, no?
4: Podria ser que haguem remuntat...
2: Jo crec que...
3: Vaig a mirar primer quin va ser el nostre primer castell de 6.
2: Sí.
3: Primer...
2: Continuem una mica mentre que el Jordi busca, que això ens va passar el programa passat, ens va passar que mentre que el Jordi i jo parlàvem ens sortien dubtes i havíem de buscar. Llavors t'agradaria fer la torre el 2 de 7.
0: Sí.
3: I el veus abans que el
2: 5 de 7 o el 3 amb agulla.
0: Hòstia, el 3 de 7 amb agulla el veig molt complicat jo, eh?
4: Aquí estem dividits. El Nil i jo portem temps, bueno, com a pinyes, dient que el que tenim més factible per pinya és la torre.
0: Home, clar, però, perquè es necessita menys.
4: Clar,
0: menys.
4: Però el Pol és més partidari del 3 de 7 amb agulla.
2: Sí. Bueno. O sigui, jo sempre la meva excusa, la meva cosa per dir que no, és que hi ha colles de 8 que fan castells de 8 que a torre de 7 no els hi surt.
3: Jo crec que el 2 de 7 és molt complicat.
2: O sigui, el 2 de 7 és el pas per començar a fer castells de 8. I abans de fer castells de 8 has de fer el 3 amb agulla, el 4 amb agulla, el 5 de 7, el 7 de 7...
4: És que inclús veig que es podria fer a nivell tècnic el 5 de 7. El problema que li veig és troba totes les baixos que necessites, les crosses que necessites, agulles que necessites.
3: El 5 de 7, si 50 persones venen, jo el veig un castell.
4: Però el problema que estem tenint ara no és de quantitat tampoc de persones, és de posicions en específic.
2: Sí.
3: Vale, primer castell de la colla de 6 d'Esquerrat va ser el 3 de 6 a Santa Coloma de Gravenet i després vam carregar per primer cop el 2 de 6 a la primera dia de la colla al 2022 i el vam descarregar per primer cop crec que ens hem una mica més lluny, a Molins de Rei al final de la temporada del 22.
4: Aquest,
3: però ja
4: l'havíem
3: descarregat 3 de 6 amb la Wii i 4 de 6.
2: Molins de Rei vam anar fa 2 anys, ara no sé si anem aquest any.
3: Sí, crec que és l'última dia de la temporada
4: també. Sí, és que ara m'estava sonant.
2: Jo sé què fer d'aquí a dia. Alfons,
0: diga.
2: Fa 2 anys vam guanyar el premi de colla més completa de 6 amb el 7 de 6 amb agulla. Ara vam fer a Molins de Rei. Aquest any tornem. T'agradaria fer-lo, el 7 de 6 amb agulla?
0: El 7 de 6 amb agulla? Hòstia, massa gent, tio. Massa gent.
2: El vam fer, eh? L'hem fet. Aquesta colla l'ha fet.
0: Sí, sí. Hòstia, però massa gent i al final és un 6 d'alçada.
2: Però és que, el 2 de 7,
3: què t'agradaria fer a Molins de Rei a última dia de temporada?
2: Sí, crec que no és l'última, eh? Ara ho mirem perquè la gent que vulgui venir pugui venir. Però jo crec que no. Què t'agradaria fer allà, a Molins de Rei?
0: No, no és la Torre de 7.
2: Torre de 7 a Molins de Rei.
0: O el Pilar de 5.
4: jo veus...
2: La 5 surt abans.
3: La 5 ja surt.
0: Bueno, espero que surti abans.
4: Jo li tinc més ganes a fer la Torre 7 el 10 d'octubre. Que anem a Viladecans.
3: Viladecans estaria...
4: Parlant de Viladecans...
0: Però perquè vosaltres teníeu...
4: Què vols opinar d'això de
3: Viladecans? Seria molt guai, fer el 10
2: d'octubre. Sí, l'última diada... Molins bueno, tenim el Pilar del 25 de novembre i de la Marató, però l'última diada amb Molins de Rei. 8 de novembre.
3: Vale. Quina és la vostra aposta al castell que més hem fet aquesta temporada?
4: El que més hem fet?
2: Jo dic 2 de 6, tinc claríssim.
4: 3 de 6.
2: No.
0: Jo crec que el 2 de 6, no, Pol?
4: Aquesta temporada.
3: Tu l'has vist, sí. No?
5: No, no l'he vist.
3: Vale.
5: El 3 de 7.
3: Tu? Adol... Ah,
0: o sigui, entre el 3 de 7 i el 2 de 6, per si.
3: Sí.
0: És... Jo crec que hem fet més el 3 de 7. Crec que
3: no
0: jo.
3: Vi?
4: Entre els dos. És que és veritat que ha dit el Pol també que hi ha hagut moltes diades que hem fet. Però jo crec que hi ha hagut moltes diades també que hem fet 3-3 amb agulla i 4 de 6, potser?
2: Digues, digues. Jo he dit de torre.
4: Jo tiro el 3 de 7, també.
3: Hem fet 8 3-2 de 7 i 10 2 de 6.
4: Ah,
2: l'únic guanyador.
4: Té raó.
3: Després va el 4 i el 3 de 6 empatats. Més? I 3 de 6 amb
2: el 4 de 6 empatats.
3: Hem fet,
2: no me
3: hem fet més 3-2 de 6 amb l'agulla que 3 de 7.
2: Sí, jo també ho sabia, això.
3: Hem fet 9 3-2 de 7 amb l'agulla... Però d'aquí
4: a veure quan li pugem un...
3: He dit 3 de 7 amb l'agulla, no?
2: Sí.
3: Hem fet 9 3-2 de 6 amb l'agulla i 8 3-2 de 7. Només hem caigut d'un castell aquesta temporada, que era el 3 amb l'agulla, i hem desmuntat dos cops el 3 amb l'agulla i un cop al 4.
2: Bueno.
3: Una mica estadística.
4: I una torre.
3: Una torre hem desmuntat.
2: Pues sí, aquí... L'altre dia. No surt, sí. Però sí.
4: Aquí cap de setmana.
3: Aquí no surt. No, però si no posa la base de dades... No.
4: Ah. Llavors resisteix, no?
3: Clar,
4: no.
3: Resisteix.
2: Tornant una mica pel que hem vingut, que és parlar de les primeres mans, quin és el castell que has dit que el castell que més t'ha agradat, que és el que més t'agrada fer de primeres és la torre, quin és el que més et fa patir? El que dius, aquest castell, si no em posen de primeres, o si no el fem directament...
3: Millor que
2: no.
0: Ah, no tindria un... No, no.
2: O quin és el record que has dit, hòstia, aquest castell ha patit un munt, o una plaça, una diada...
0: Home, ha patit... Bueno, unes quantes vegades, però hòstia, no tinc marcat ara mateix. És que jo arriba un moment que ja em faig un lío amb els castells, amb les diades, eh? Em faig un lío,
2: tio. I... Tenim tantes, no?
3: I el 3 per sota? Què opines del 3 per sota?
0: Jo, mira, veus, aquí ho passo malament.
2: Passo malament.
0: Ho passo malament perquè jo em faig un lío. Jo encara no sé molt bé el que tinc que fer.
4: Tranquil, els de pinyes tampoc sabem molt bé què hem de fer.
0: Ja, em deixo anar...
3: I... Agafar aire, apretar el cul i resar perquè no caigui.
2: Sí, no?
0: Sí.
3: Jo crec que és l'únic que pots fer en aquest castell.
2: Sí, és que realment... L'altre dia vaig veure el 3 de 7 de per sota descarregat de la jugada de Sitges i allà ningú sabia què fer.
3: No.
2: Tothom va aixecar i va dir...
3: No, tu
2: no...
3: aixeques, apretes
0: o sigui
3: el cul
0: només,
3: i tira amunt.
0: O sigui que no només ens passa a nosaltres, no? Però que veig...
2: No, no, totes les colles. Esparreguera va fer el 3 i el 4. Esparreguera va ser? Sí,
3: Esparreguera va fer...
2: Esplugues, sí.
3: Esplugues va fer el 4 i jo no sé encara com va fer.
2: I el 3 i el 3 també. Sí, la mateixa dia, 3 i 4
4: i
2: per sota.
4: Hòstia,
3: no,
4: però...
3: és que...
2: 3 i 4 de 7, per sota, la mateixa diada i...
0: Hòstia, ara, això aquí, Esplugues.
2: Esplugues.
3: Sí.
2: Hòstia. La mateixa diada i... Jo crec que és que ningú... El castell de per sota és un castell que és molt bonic, és molt lluitador.
3: És molt maco.
2: Però que no.
4: A veure.
3: Ai, és que a mi m'encanta el 3 per sota.
4: Està guai de veure, però considerar bonic... Segons
3: sí.
4: Quins castells per sota he vist figuretes de falcons
3: però,
4: més estables que els castells per sota.
3: Queden molt al·lucinants.
4: Sí, no, són molt al·lucinants, són
3: i
4: molt vistosos.
3: I per algú que no ha vist castells no. Mai, més. Aleshores, jo tinc una data per el 3 per sota. Que és la data on la gent que no ens veurà gent que no ha vist castells en la vida.
2: És però no, a Brussel·les va un Claustende, no.
4: Clar. Està parlant el Jordi que estem valorant. Tu què faries a Bèlgica?
2: Anem al 11, 12, yeah. 13 i 14.
3: El 14 12... ja podem dir que el dia 15 és molt difícil que hi hagi hòstia, programa.
2: Però... Sí, bueno, tornem al matí.
4: I si agradem a Bèlgica amb guiris?
3: Bueno,
2: ja és bona idea.
3: Ja, veurem.
2: Ja ho parlarem.
0: Però això depèn de la gent que hi vagi, no?
2: El 12 tenim diada amb Manegues de Brussel·les. Quin castells? En principi som uns, comptant canalla i tot, uns 70.
3: No, però
2: posa-li.
3: Més ells, uns 100.
2: Sí, no, parlo de nosaltres.
3: Ah, nosaltres
2: quins sí. Castells faries tu, Bèlgica? Comptant que som un 70, comptant acompanyants, canalla, pinya i tot. Quins
0: home,
2: castells faries tu?
0: Home, el 3 a 7.
2: Faria il·lusió.
0: Home, el 3 a 7, sí.
2: I algun més? Així que tenim una diada, són 3 castells. 3 castells
0: són
2: i pla.
0: Són 3 castells, doncs.
2: 3 castells i pla.
0: El 2 de 6, el 3 a 7 i el Pilar de 5.
2: Bueno.
4: Jo veig bé, m'agrada.
2: Jo li afegiria el 3 per sota.
3: Jo també li afegiria el 3 per sota.
0: T'agrada tu
4: per fer màgia, eh?
3: Sí, 3 de 7, 2 de 6, 3 de 6 per sota. Pilar 5.
4: Pilar 5.
2: Començaríem a puntuar per la temporada que ve, per concurs de l'internet. Sí,
3: sí. Tercera millor actuació de la nostra història.
4: No. Seria?
3: Sí. Perquè, no, tercera no, sí, perquè el 5 de 6 compta menys que el 3 per sota. Tercera millor actuació de la història de Castellers del Foix.
4: I feta fora, eh? Estaria molt bé.
2: Estaria molt bonica. Bueno.
4: Aquí en aquesta combinació només falta, aquí tiro d'Ardito, només falten els pilaners. Que vegin el Pilar de 5 per fer-ho.
3: Pilaners, el dia que us senteu aquí us fotrem canya.
4: El dia que vinguin els pilaners anem a la sala de baix amb càmera.
2: Jo no surto, eh? Jo aquest problema no estic. T'agrada el Pilar, tu? És un castell que t'agrada o no? Qualsevol Pilar.
0: Doncs mira, et diré una cosa. En el Pilar normalment jo faig lateral, els pilars. I no m'acaba de... No, i hi ha pilars que sí que em trobo molt bé, hòstia, però hi ha pilars que no sé per què no estic ben situat com a lateral, saps?
2: I vol el Pla de 5, eh? No li agrada i vol fer el Pla de 5 a Brussel, bueno, a Ostende.
0: Bueno, m'agraden les reptes. M'agraden les reptes.
2: Doncs pues vinga, 2 de 7 a...
3: No.
2: Com a reptes, 2 de 7 ja.
4: A veure, per pinya el pot.
3: Jo faria una votació. Quin castell veu més probable a Goya? 2 de 7 o 3 de 7?
4: De fet, ara que ja hem vist que poden deixar comentaris a... al Spotty, perquè ens han deixat un comentari a l'últim programa. Ho han dit olé.
3: Molt bé.
4: Podrien deixar en aquest episodi.
3: Pregunta.
4: Quins castells van fer?
3: Quin castell veus més probable pels castells del Foix aquesta temporada? 2 de 7 o 3 de 7 amb l'agulla? El Pol ja està escrivint quasi.
2: Encara no es pot, no està pujat, si no ho faria.
4: Quan ho pugi ho posa, eh?
2: Sí, és molt claríssim. Clar.
3: Noli, tu posaràs també la teva?
4: Jo és que començo a tenir dubtes, eh?
3: Jo he vist proves molt bones. A mi el Pol m'està convencent.
4: Jo he estat molt a un carro i ara crec que l'altre...
3: Jo estava molt també al carro del 2 de 7 i he vist proves del 3 amb l'agulla de tronc que... Ojo,
4: el veig millor.
3: Ojo.
2: Jo sempre ho he dit, que el 2 és un castell molt complicat.
3: Però el 2 de 7
2: és molt fàcil,
3: però... El 2 de 7 arriba a temporada que ve.
4: També et diré que el 2 no el veig perquè no l'hem provat tant. El 3 amb l'agulla l'hem fet fins a la societat.
3: Tampoc tant.
2: El
3: 3 de 6 amb l'agulla net no l'hem assajat.
4: No, però hem fet molts 3 de 6. Sí.
2: I hem fet molts 2 de 6.
4: Que van sense crosses, que pràcticament és la mateixa cosa. Sí. Encara que tingui la pinya. La torre implica gent al tronc que només sigui la gent del tronc. Saps el que vull dir?
2: No, però és igual.
3: Sí, no.
4: El 3 vulguis que no.
2: Sí.
4: El 3 amb agulla.
2: Sí.
4: És passejar l'agulla, perquè el 3 de 7 ja l'hem fet diverses vegades. És passejar a la part de dintre. El que és la torre és afegir un pis més.
2: Sí, i el 3 és canviar gent del 3.
4: Vale, és canviar perquè s'ha de canviar coses, però a nivell assaig el 3 de 7 el tens fet. Et falta l'agulla.
2: Que és un pilar 5, que no m'estrenes.
0: És un pilar de 5, clar.
2: Però clar, hi ha moltes colles, per exemple. Hi ha moltes colles, però que això a la gamma de 7 no passa, però a la gamma de 7... Bueno... No, la gamma de 7 no passa, les colles estrenen abans el Pilar de 5 que el 3 amb agulla o el 4 amb agulla, però les colles de 8 fan abans el 4 a 8 amb agulla, el 3 de 8 amb agulla que el Pilar de 6.
3: Bueno, som l'únic.
2: Menys Sant Pere i Sant Pau, que fa el Pilar de 7, però hi ha resta de colles que fan 4 i 3 de 8 amb agulla i no fan el Pilar de 6 encara.
3: Som l'única colla que fa 3 i 4 i no fa el Pilar.
2: Sí, encara no ho fet. De
3: per
2: fet...
3: Ara. Per ara...
4: Tic-tac, filaners.
2: Hòstia,
4: tic-tac.
2: No ho sé, eh? Sant Feliu
3: ha fet el Pilar. Segur. Però no fa el 3 igualment.
2: Ja,
3: o sigui, no
2: això, sí. Això sí.
4: M'encanta quan comença a parlar de colles, de si han fet Pilar o no, i jo estic...
3: Jo
0: també estic flipant.
4: Però passa sempre, o sigui, ells parlen... Pues imagina't
3: la setmana passada que ens vau deixar aquí, a mi i el Pol sols, una hora... Dues hores.
4: Bueno, fet, sí, t'anava a dir, com no va ser suficient, va fer dues, no?
2: Vam fer hores 50, sí, sí.
3: Aquí, parlant de colles, i només vam dir una vegada...
4: Digue-la, que no l'hem dit encara, va.
2: Vinga, va. Escardats, quarts amunt. Què més falta?
3: Capgrossos de Mataró.
2: Capgrossos de Mataró.
4: No, màgia, ja he dit.
3: Només vam dir un cop.
4: De fet, parlant d'Escardats de l'Esquerra d'Eixample, el Pol és el passat, però el que va aparèixer ahir a sopar amb una samarreta d'Escardats va ser el Nil.
5: I a Vilafranca em vaig trobar gent d'Escardats.
4: I...
2: Sí. Hòstia. De fet, és que clar, la Fons aquí no ho sap, però nosaltres tenim... No és una tradició el programa, però tenim un bingo. Que a tots els programes, però és que te'n comptes el primer fins a aquest que és el 17è, sí. A tots els programes diem quarts amunt, Escardats, Àngel Moreno, Màgia
3: i Capgrossos
2: de Mataró. Hi ha cinc paraules que surten sempre.
4: Cadascú diu la seva.
3: O sigui, jo dic Cap Gros de Mataró, perquè és la meva colla preferida.
0: Ah, sí?
2: Hòstia.
3: El Pol diu Escardats.
2: Escardats i Quarts Amunt.
3: Perquè és la seva colla preferida.
5: Jo m'espero que l'invitat digui Àngel Moreno,
2: sí,
5: de forma natural.
2: I si no ho diu, ell, i l'Àngel Moreno, què et sembla?
0: Ja... Bueno, ja ho he dit, Àngel Moreno.
2: El minut 2:28 ja l'has dit, o sigui, ha sortit al principi de tot.
4: Crec que el temps rècord és un minut. El minut va començar.
3: Ho hauríem de mirar, això.
2: Sí.
3: I el Nogui sempre diu que farem màgia.
4: Al final fem un repàs de les diades i la següent que hi ha... porto des de que volíem fer 4 de 7 dels nassos que no havíem fet i
3: des del 4 de 7
4: si ve gent farem màgia, i vam fer màgia. Pot ser. I també et diré que jo considero que la diada que vam fer aquí de la festa major vam fer més màgia salvant que no caigués el punyetero castell aquest ample el 7 de 6, no? El 7 de 6 que amb el 4.
2: Sí. Jo crec que és que el 7 de 6, jo sempre ho he dit, el 7 de 6 és un castell que no pot caure.
4: Jo vaig passar
2: més malament. Ample cal, però clar, la penya és complicat, va tenir mig cordó, o sigui, no hi venia un cordó.
4: No, si el problema va ser que jo estava dins de la regla, ho vaig passar molt malament.
3: D'aquí parlem del 7.
2: Sí.
4: Del 7.
0: El 7 de 6.
4: T'has fet alguna vegada primeres de la regla? Del 7, rotllo dintre?
3: O del 5.
0: Del 7, hòstia, ara no me'n recordo, tio. Jo del 7 he fet de primeres mans, sí.
4: Però... dintre del set com a tal?
0: No, dintre no.
4: Això em refereixo.
0: Ah, vale.
4: Farem un canvi. Un dia hi deixaré que provi.
3: Què opines,
2: no? No es tornarà a fer el set, no et preocupis.
3: Què opines del set?
2: Fins que no es faci el set de set.
3: Amb l'agulla, molta gent.
4: Fem-ho més gran, la pregunta. Què opines dels castells que són més amples que alts? T'agrada, no t'agrada?
0: Ui, aquí hi ha molts falcons, aquí.
4: No sé si... de fet, l'únic falconet és el Pol.
0: No sé si dir-ho, eh?
2: Pots dir, no passa res. Jo el món de falcons està una mica enrere ara mateix.
0: Sí, home, a mi els castells que són més amples que els, clar, em semblen... Jo si dic falconades, em semblen falconades.
2: Sí.
4: Estic al teu carro.
3: És una falconada.
0: Llavors, però cuidado, amb tot el respecte pels falcons, sí. Eh?
2: El 9 de 6 no el faries tu aquesta temporada?
0: El 9 de 6?
2: El 9 de 6, castell que mai ha fet aquesta colla.
3: Sí, això sí.
2: Ara no ho sé,
3: un
2: però
3: crec
2: que és castell de 7,
0: no
2: n'hem
0: fet,
2: no l'hem fet mai.
3: Vam fer un 9 de 5,
0: 9 de 5.
3: A la Verema fa bueno. 2 anys. La Verema és aquest divendres,
2: va ser una... És que jo la Verema fa 2 anys me'n recordo que jo estava assajant pel falcons i vaig dir a un amic que no és ni de falcons ni de castells que em vingués a buscar per portar-me a Cubelles perquè havien de assajar el 4 de 7. I vaig acabar fent el 9 de 6.
3: Hòstia. No, i vam fer també el 9 de 5.
2: Sí, vam fer provar el
3: 9 de 5. El 4 de 6, net. Fins al punxador.
4: El 9 de 6 voleu fer, no tenim per tancar un punyetero 4 de 7. Farem un 9 de 6, ara.
2: Calma.
0: Quanta gent es necessita per un 9 de 6?
2: Jo aquí no obro el d'allò, però... què va ser Madiona? I vaig a tirar canya. Els tenim al concurs, vaig a tirar canya.
3: Vinga, que ja es noti aquesta competitivitat.
2: Madiona va fer un 4-7 amb un cordó i després va fer un 9-6. Com? No ho sabem, però ho va fer.
3: Que ens ho expliquin. Sí. Que ens ho expliquin.
2: Sí. Jo vull la màgia aquesta que va fer Madiona.
4: Això sí que és fer màgia.
3: Tenien 4 primeres i després tenien 9. Se multipliquen de ronda a ronda.
0: Hòstia.
4: O moltes camises.
3: Què?
4: Re. Amb qui actuaven?
2: Crec que sols. Sols amb una altra esquerra, no ho sé, no me'n recordo ara.
3: Sols és impossible. Me niego.
2: No sé, però... És que els vaig a tirar un altre pal, és que el seu Instagram no s'entén. A partir d'aquí...
4: No els tiris pals.
3: No, pobrets, que aleshores el dia del concurs ens pagaran.
4: Que la germana i jo ens portem bé amb el que fa els vídeos.
2: El seu Instagram és només aquest del vídeo.
3: El dia del concurs...
4: Molt bons vídeos, de fet.
3: Què penses que farem al concurs de Quarts Amunt? Què opines?
2: Són 4 rondes, digues els 4 castells.
0: Home, tenim que fer 7, no?
2: No, es pot fer castells de 6,
3: Es pot fer, es poden fer de 6. Quatre castells.
5: Pensant 4. Que és un concurs, anem a assumir una mica, no?
3: Somia.
0: Home, doncs 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6 i un pilar de 5.
3: Ha sigut realista.
4: Sí. No com nosaltres, que som un fuma poc.
3: Nosaltres, que mentre venies... Mentre venies, hem somiat molt.
0: Ah, sí? Som o sigui, molt somiadors,
4: diguem,
0: no?
4: El punt de somiar és d'estar preparant una pinya a veure si era factible.
3: I
4: era bastant factible.
0: Ah, sí?
2: La diada de Madiona que va fer el 9 de 6 la va fer amb xicots de Vilafranca.
3: Bueno, encara.
2: És que veus el 3 de 7, el 4 de 7, el pilar de 4 al principi, i veus totes les pinyes, i veus el 9 de 6 i només és de segons cap a dalt.
4: Jo només tinc la dubte de si aquella pinya era vermella sencera o si hi havia moltes camises de Madiona per guardar-se una caja.
2: Ja estic a tu mateix.
4: Vale, pues ja està, pues...
2: A partir d'aquí,
5: S'està veient aquí una foto.
2: Sí.
4: Ja bastant vermell. Però no, tampoc opinaré perquè nosaltres tenim bastant vermell també.
2: Nosaltres també faig una pregunta jo a quasi tots els programes, que és tu, per exemple, aquest cap de setmana tenim diada, bueno, la barema. Estem fent la barema, un assaig obert, que fem aquí a la plaça del mercat, és el divendres, no? Si algú em pot recordar l'hora, ara no ho sé.
0: A les 7
2: fem un assaig obert, que fem 4 o 5 proves xinetes i alguna empinya allà a la barema per la gent que estigui allà. I tu veus un nen, un pare, qualsevol persona que està mirant bastament els castells amb moltes ganes, tu què li diries perquè entrés a la colla?
0: Què li diria aquí?
2: A la persona que estigui mirant els castells, que tu veus que té ganes, o sigui, t'està mirant els castells amb ganes, hòstia, això m'agrada.
0: Home, li diria que vingués a provar un assaig, li diria a quina hora i quin dia són els assajos.
2: Això és el vostre torn, Nil, Nogui, Magí? Ai, Nil, Nogui, Jordi?
3: Vale.
4: Tenia que quatre convidat, eh?
2: Sí, no, sí, sí. És el vostre torn. Acaba de dir que li diria el dia i l'hora de quins assajos fem, quins dies, quina hora, a on.
4: Espera, un moment.
3: Dimarts i divendres.
5: De fet, ara, si corres encara arribes.
3: Sí.
4: Ara mateix.
5: Aquesta setmana, quan són, Jordi?
3: Dimarts i divendres. Bueno, aquesta setmana dimarts. Dimarts.
5: A les 7:30, assaig de canalla i el general Nogue.
4: A les 8:30? Sí, no sé, però veniu a la de canalla, perquè cal gent igualment al de canalla.
2: I a on fem els assajos?
0: A la sala 1, com es diu aquella sala?
3: Sala sociocultural,
0: no? Sí.
2: A veure si algun dia... Al costat del CAP. CAP, mercat, la gent de Cubelles que conegui el CAP i el mercat.
4: Ojalà, i si no podem deixar de dir sala sociocultural i podem dir al nostre local. Ojalà.
3: Cal Àngel Moreno.
2: Hem obert el primer
4: local. Ojalà,
2: He obert el primer Moló, l'hem obert, no el local. El primer local encara no.
4: De fet, farà 40 minuts. No. Comença a 7 i mitja, faran 10 minuts que hem començat l'assaig. O sigui que...
2: Ha obert el primer Meló del local.
4: Com ho veus, això?
2: M'he d'explicar que també hem portat el fons, perquè el fons no és de Cubelles. O sigui, ve a fer castells a Cubelles i no és de Cubelles. Correcte. Llavors, clar, no coneixeria tant els locals que hi ha. Però
4: estan parlant de que ara mateix aquest programa només hi ha una persona a Cubelles?
2: Sí, de 5 persones que som a la ràdio.
0: Pues sí.
2: Ja ho hem parlat amb el convidat i tal.
3: Sí.
2: Hem parlat amb algun convidat i tal, però quin local creus que seria... Quin local és bo per nosaltres?
0: Que hagi a mi m'agradaria l'antiga discoteca.
2: L'antiga discoteca.
0: L'antiga discoteca.
2: Vas anar tu a l'antiga discoteca?
0: Sí, vaig anar.
2: Sí.
0: No vaig arribar a anar. No, perquè el rotllo que portava aquella discoteca a mi no m'anava.
2: Digues, igual l'antiga discoteca la coneix o alguna cosa, però no. Jo mai he estat. O sigui, ni obert. Sí que hi ha gent que ha entrat quan està tancada d'entrat, però jo no tinc ni idea de com és. Tothom diu l'antiga discoteca, també hi ha altres...
0: Bueno, però jo ho dic perquè, o sigui, vista des de fora...
2: És un local guai.
0: És un local que té una part que...
2: Sí, sí.
0: D'alçada important.
2: Però l'altre dia vaig veure un vídeo que fa un noi amb dron, que està molt guai, s'hauria d'arreglar molt, són molts diners.
3: Jo crec que són molts diners de arreglar.
2: Es veu que es va fer un estudi i estava bastant bé.
4: L'estructura en teoria està bé. Seria tapar les finestres que estaven fetes caldo.
3: Però jo vaig escoltar que pel que valia... arreglar-la valia més la pena tirar-la avall.
2: Sí.
4: Bueno, a mi se me la deixen, jo l'arreglem. Dos botes de pintura, una cerecilla i anem fent. O
2: sea. Sí.
3: Jo crec que si ens posem entre tots...
4: Ara toca el segon Meló, no?
2: Jo crec que és l'hora del teu Meló.
3: Sí.
4: Vale. Aquest programa, des del dia 1, hi ha un Meló que vaig obrir de casualitat, perquè és un debat que sempre he tingut, i s'ha mantingut a tots els programes, i al final ha sigut com la pregunta emblema. Juntament amb la de quina pedra series, que també ha anat a més llocs. Ha estat el programa Quarts Amunt, aquesta pregunta. I també ha estat batada. Però la d'ara és només única del nostre programa de moment, nostre. Que és, sabem que els castells tenen les dues parts, que és un equilibri constant, però volem saber als nostres convidats què li pesa més. Si els castells són cultura o esport. Per tu, què són més?
0: Jo crec que és més cultura.
4: Ok. Per què? Per què diries que és cultura?
0: Home, perquè és la tradició del nostre poble català, i, bueno, això, no sé, cultura és una senya d'identitat, és una de les nostres senyes d'identitat, perquè, a més, només, bueno, això és català, o sigui, 100%, aquí no hi ha cap dubte.
2: Mica, no, és el teu moment de... intentar conversa.
3: No, jo crec que...
4: Per què intenta sempre que convenci la gent?
3: El Nogui i jo ens hem cansat, ja està.
4: No, jo no discuteixo més. No, és que la cosa és que el Pol i el Nil són partidaris de cultura i el Jordi i jo som d'esports.
0: D'esport, ah.
4: Sí.
2: Des del primer moment, programa 4-5 anàvem comptant quan anàvem. Anàvem empatats, clar, però el primer programa anàvem empatats perquè eren 2-2 i tal. Ara ja és que
3: la primera convidada va votar a favor nostre.
4: Hi ha hagut més d'un convidat que ha votat a favor nostre. I Pol, tu mateix has anat punt per punt dient que era un esport. I ara m'han comentat que l'últim programa vas estar dient que havia guanyat la diada. Quan parles de guanyar una diada, estàs parlant d'una cosa esportiva.
2: Però m'interessava guanyar la vella, o si no...
4: Per tant, és un esport si ho consideres guanyar.
2: A partir d'aquí...
4: De fet, sí.
3: Ai, qui va guanyar, Pol?
4: Què va guanyar, Pol?
3: És molt difícil, dir qui va guanyar.
4: El poder de l'amistat.
2: Per punts, Vilafranca, òbviament.
3: Vale, però per mi va guanyar Colla Jove. Són els que surten més contents de plaça.
2: La Colla Vella va carregar el 4-10, eh?
3: Ja, però la Colla Vella va descarregar... Ai, la Colla Jove va descarregar la millor actuació de la seva història.
2: Sí, això sí.
4: M'està semblant al·lucinant perquè el Jordi està defensant sentiment, rotllo, com es van sentir les colles, que és una cosa cultural, i el Pol està amb els punts a la mà, que és una cosa esportiva. O sigui, estan totalment a la contra ara mateix.
2: Que no, jo estic defensant els punts.
4: Has dit que sumava més.
2: No, he dit que...
3: Sí, suma més Colla... Castells de Vilafranca, però ja he dit que ell va guanyar
2: Colla Vella. I jo he dit que per mi va guanyar la Colla Vella.
4: Bueno, però no va guanyar la Colla Vella. Perquè tot cau bé la Colla Vella i per a la Jove.
2: No, però per què?
3: Va guanyar Castells de Vilafranca, per punts.
2: Ens queda poc, però és que jo ho explicaré perquè...
3: Hòstia, ens hem cridat fort, ara.
2: Sí.
4: Perdó.
2: Jo vaig dir perquè per mi guanyarà la Colla Vella i no perquè és la colla que m'agrada, sinó perquè és... O sigui, ara mateix al món casteller hi havia dos mites... que no... Hi havia dos mites que s'havien de trencar. Que un era el Pilar de Nou, que ja està trencat, ahir es va descarregar, va ser ahir.
3: Sí, bueno, abans d'ahir.
2: Abans d'ahir, clar, quan s'ha d'últim març es va trencar. Sí, no, hi ha descarregat. Per mi no està descarregat, però pel concurs per i per tothom està descarregat.
3: Per vosaltres, punt, ja descarregat.
0: Hòstia, jo tinc els meus dubtes, no sabria què dir-te, eh?
4: Per mi, després d'una xerra amb l'Unai, sí.
3: L'Unai diu que està descarregat.
4: Perquè en normes en mà està descarregat. El que passa és que el Pol es va passar tot el dia d'ahir dient que no estava descarregat.
3: Jo,
4: o sigui, abans d'ahir.
3: Jo, quan vaig veure el Pilar, vaig dir, bueno, potser no està descarregat. Vaig entrar a la normativa al concurs i ho diu molt clar. Es considera un castell descarregat quan el pis amb el que ha iniciat el castell toca el folre, la pinya, el folre, les manilles, els puntals, respectivament.
4: De fet, m'han comentat... Pot
3: i
4: ser
3: la setena
4: que...
3: estava baixant dels puntals.
4: Pot ser que vas agafar el reglament i el vas posar a una publicació d'Instagram a contestar a algú, rotllo, toma el reglament?
3: No, perquè a més deien, hi havia gent, amb reglament en mà no és descarregat. Sí que és amb reglament en mà sí que és descarregat. Sense el reglament en mà, si no mires el
4: pots
3: reglament...
4: Pots considerar que vulguis.
3: No, no, o sigui, jo entenc que consideris que no és descarregat, però no pots dir, no pots ser tan... és que poc intel·ligent de dir que tens el reglament en mà i dir que no s'ha descarregat.
2: Bueno, acabo. Per mi no està descarregat, o sigui, per mi no estaria descarregat perquè aquí jo soc tronquet i vaig a tirar un punt a favor a la pinya. Per què està descarregat un castell? Però és que estic parlant del Pilar de Nou, estic parlant del 3 de 10, estic parlant del 4 de 9 en forra. Per què el consell és descarregat? Jo per mi un castell hauria d'estar descarregat, que no està perquè no està ni per reglament ni per res, està fet així, però per mi un castell hauria d'estar descarregat quan l'última persona del folre toqui el terra. A partir d'aquí, si és un castell amb folre, és un castell amb manilla... Sí, home, clar.
3: Vale,
4: jo igual
3: del
4: folre,
3: la...
4: folre no, eh? O sigui, jo et diria...
2: Són persones, què passa que...
4: Puntals, sí, però folre és que per mi és com
2: sí,
4: una
2: exemple,
4: pinya, ja.
2: Per exemple, el castell de Déu comença a tocar les ratlles quan puges les quins o els sisets.
4: Això és una cosa que ha dit la meva germana. Sí.
2: Què passa?
4: Problema...
2: Salta, trenquem a Déu i la gent de baix no es pot fer mal. A partir d'aquí...
4: La meva germana, igual el problema no és... On es compta, sinó on es comença les gralles.
2: No, les gralles
3: no,
2: no es pot començar abans.
4: Bueno,
2: llavors el que anava a dir, per mi... No, és que no m'han deixat, no m'han deixat acabar el que anava a dir perquè va guanyar la Colla Vella. Per mi guanyar la Colla Vella perquè... No, perquè... és a dir, hi havia dos mites que havien de trencar. Un era el Pilar de Nou i l'altre és el primer Castell de Déu sense manilles. Llavors, la Colla Vella va demostrar que ahir el tronc per fer el 4 de Déu sense manilles que el vol fer Santa Úrsula, que la seva intenció és fer-lo Santa Úrsula aquest any, el tronc està perfecte. El que li sobraven eren les manilles. Ahir el castell l'arriben a fer sense manilles i segurament el descarreguen.
3: És que, vale,
2: problema, llavors, per qui van...
3: Però ahir va sent manilles. O sigui, no podem dir
2: sí,
3: que
2: no,
3: va guanyar
2: la Colla
3: Vella.
2: Però és que la sensació de la Colla Vella és que tenim un tronc per fer si volem un 4-11 sense manilles.
4: No, clar, jo
2: o sigui,
4: si tinguéssim pinya faríem un 4-8, però pues, no és així, no ho va fer.
2: Ja no, sí.
3: Alfons, què opines de la diada de Sant Fèlix?
0: Oh, va ser impressionant.
2: Igual que Castellers de Vilafranca, per ells va guanyar la diada, a part de per punts, la va guanyar perquè des del 2017 no surten contents d'una diada de Sant Fèlix des del 2017, estem parlant de fa 9 anys.
4: I digues la dada que vas dir ahir. Què va passar l'última vegada que
2: van... L'última vegada que Vilafranca va guanyar va sortir content d'una diada de Sant Fèlix i va ser el 2019, el següent any, 2018, va guanyar la Colla B el concurs. És l'últim cop que surten contents un Sant Fèlix, van perdre el concurs. Esperem que aquest any Tori va perdre el concurs.
4: Ah. Bé, pues,
3: jo ho veig molt factible amb la puntuació. O sigui, amb la puntuació.
2: A partir d'aquí estem arribant al final de l'entrevista, si us sembla bé. Ja que es posa el panó i m'ho veurem nosaltres. Nosaltres sempre fem al final així de l'entrevistat, fem una bateria de preguntes. Vale? Tinc 33 preguntes que has de respondre en un minut.
0: Hòstia.
2: El guanyador és el Jordi amb 27. Quan responguis 26, el Jordi t'apaga el micro perquè no puguis guanyar-lo. Vale, llavors,
0: no
2: a partir d'aquí...
0: No crec que guanyi.
2: Bueno, aquí molta gent sempre, tu que diu que no faria preguntes, el primer començar l'Eduard, que és un el nostre gran company de Quarts Amunt, va dir que faria dos o tres preguntes respostes i es va posar líder amb 20. O sigui que després va superar els altres dos companys, però el Xams i el Gerard, però va fer 20. O sigui, a partir d'aquí... Són preguntes ràpides, curtes i fàcils, vale? Comencem amb... Jo sempre ho penso, que jo començo a dir comencem amb 3, 2, 1 i això ho hauré de fer una altra persona perquè m'és igual.
6: No, perquè jo m'espero de normal quan dius 3, 2, 1 i quan comences a parlar és quan li dono.
2: Vale. 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castell? Quants anys portes fent castells?
0: 6.
2: Posició actual?
0: Primeres mans.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
0: Els Verds.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
0: El Blat.
2: Diada preferida?
0: Sant Fèlix.
2: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
0: A totes, eh?
2: Posició que mai faries?
0: De crossa.
2: Les teves tres colles preferides?
0: La Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Castellers del Fos.
2: Colla Vella o Colla Joves de Baix?
0: És indiferent.
2: Primer castell que recordes d'haver carregat?
0: El 3 de 5... El 3 de 5.
2: Castell que bé està emocionat.
0: El primer 3 de 7 a Vespella.
2: Moment casteller que mai oblidaràs.
0: Bueno, aquest a Vespella.
2: Pinya, tronc o anella?
0: Les tres són molt importants.
2: Castell preferit per voler des de la plaça?
0: Com?
2: Castell preferit, aquesta compta, perquè com he dit la pregunta, compta, vull respondre amb calma. Castell preferit per viure des de plaça?
0: Per viure des de plaça?
2: Sí. Pot ser nostre o no nostre?
0: Bueno, al Pilar de nou,
2: amb folre, manilles i puntals.
0: Amb folre, manilles i puntals, clar.
2: Perfecte. Aquí el Nogui sempre, quan jo faig les preguntes, ell sempre espera que arribi una pregunta, que és la pinya tronc garalla, o sigui, has arribat, perfecte.
4: És la mitja del programa, més o menys.
2: I has fet 14. Has fet 14 preguntes i respostes. No estava malament. Un aplaudiment. A partir d'aquí, moltes gràcies, Alfons, per haver vingut al nostre programa, per aguantar-nos durant 51 minuts, que això costa.
0: Ha sigut un plaer, home.
4: I vam confiar en aquesta bogeria nostra.
2: Sí, no,
0: més,
2: sí.
0: Veníem, havíem fet uns quants intents, ja.
2: Sí.
3: Intents desmuntats.
2: És el quart cop que intentem que vingui l'Alfons per fer aquest programa de primeres. El primer no vas poder tu, el segon no vam poder nosaltres, i el tercer va quedar intent perquè va començar a diluviar, va caure pedra, que Cubelles, que dius tu, mare de Déu, senyor.
0: Dilluns passat.
2: Fa dos dilluns.
0: Dos?
2: Sí, perquè el passat va fer un altre programa de...
3: Però perquè...
4: No, perquè ho va fer el dia següent.
2: Ah, és veritat, sí.
0: No, va ser el dilluns passat.
2: Sí, va ser el dilluns passat. Sí,
0: ja que va ploure una barbaritat.
2: Sí, el Fados va ser l'Alfons.
0: Sí.
3: Bueno, l'Alfons està aquí amb nosaltres.
2: Ai, l'Adolf, perdó. Ja porto avui una guajada.
4: L'Alfons i Adolf a mi a vegades també em confon.
0: No, moltes. Hi ha molta gent de la colla, eh? Els assajos, a mi em diuen Adolf i a l'Adolf Alfons. Sí,
2: jo porto una guajada a sort avui. He dormit superpoc.
4: Jo també.
5: Sí, vas anar a la festa, no?
2: No, de fet no. M'he aixecat d'hora.
4: De fet, és el primer que se'n va d'anar a casa i a les 4 del matí m'ha contestat una cosa.
2: Sí, però m'he aixecat
4: a...
2: Ara el responc, això. No, que m'he aixecat al lavabo, tampoc passa res.
4: No, igual.
2: M'he tornat a dormir i a les 7 del matí estava en peu, ja ho sigui, tampoc.
4: Bueno.
2: Moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos una mica aquest 17è programa de Piles al Vent. I bueno, ens veiem a assajos ja a les primeres diades de la colla. Però el Jordi encara no vol que pari.
3: Durant aquesta estona que m'està gravant, el grup de la colla s'ha parlat de les primeres diades i s'ha enviat una foto.
2: Ens estaven escoltant.
3: Del nostre primer 3-6. I algú ha dit que hi ha aigua neu. Mireu una foto, el nostre primer 3-6 a Santa Coloma.
4: Els de ràdio no estareu veient
3: l'imatge. Sí, és clar, radiofònic.
4: Però igual sí que el podem veure al nostre Instagram, a les històries, igual els penjarem.
2: Sí. Bé, doncs fins aquí, que hem d'acabar de parlar una mica de Sant Fèlix i de la nostra diada que vam tenir No, bueno, del Pilar, no? Del poviatge que vam fer. Bueno, ara, ara ho parlem, ara veiem que parlem.
3: Visca el poviatge.
2: No, sí, no, vam parlar nosaltres, el Jordi i jo.
6: Ah, vale.
2: Bueno, moltes gràcies al fons i ens... Sí. I ens veiem a la propera. Ah, no, no, vam parlar, clar, de parlar. Sí, sí. Bueno, moltes gràcies i fins, fins la propera, al fons.
0: Molt bé. Doncs ha sigut un plaer.
2: Sí. Bueno, ara aquí em diuen que aquesta part realment no, no l'hauríem d'estar gravant perquè hem de dir una mica del, el resum de la jornada i tal, però perquè ja ens hem discutit ja, però és igual, és farem igual a partir d'aquí.
6: L'hem fet, bàsicament l'hem fet.
2: Bueno, l'hem de fer una ràpid una mica, comencem, bueno, comencem, comencem a Sant Fèlix, dic els castells ràpid i ja està. Comencem per la Collavia, que és la que va obrir plaça, que va fer el 4, no? Va fer el 4-9-net, 4-9 sense folre, el 4-10 amb Forre Manies carregat, per debò aquí, i després va fer el 4-9 amb Folre Pilar i Pilar de 8. Després va continuar la colla jove Tarragona, que feia el tercer 5-9 de la temporada, el primer 3-10 amb Folre Manies carregat, i després, si no m'equivoco, que m'hem posat en Nil, va fer el 2-9, efectivament, fa el 2-9, i també va acabar amb Pilar de 8. Després, Vico i Sallora i Franca, que obríem el 3-10, també el tercer 3-10 de la temporada, i el 4-10 amb Folre Manies carregat. És un castell 4-10 que mai s'ha descarregat per la dia de Sant Fèlix. Continuem per aquí, va acabar, així com en dia ells, que acabem amb el 3-9 amb Folre i Agulla per respirar, i després van fer la història, història, que li era bona, no? història dels castells.
6: Història dels castells, història dels castells. Amb el... Jo pensava... De i puntes descarregat de la història.
3: Jo pensava que ho anava a dir. Jo pensava que anava a narrar-lo història. I no ho va narrar amb història.
2: Després va continuar amb també el que va tancar la primera ronda, que va ser la colla jove Xiquets de Baix, també amb el tercer 4-9 sense folre descarregat, que jo crec que tot, tant jove com Vilafranca, o sigui, com jove Tarragona com Vilafranca, com la jove de Baix, va fer el tercer castell de la primera ronda, o sigui, el tercer castell repetit que feien. Van continuar amb el 2-9 amb Forre Manies i van
3: carregar.
2: Van carregar. Hòstia, pensava que no, pensava que l'havien descarregat.
3: No, els hi va caure amb la sortida de Cotxador...
2: Ah, sí, sí, sí, veritat, que es va plegar, el quart cap endavant, sí, sí.
3: O sigui, van patir molt les quintes totes,
2: sí, sí,
3: des de la carregada i va quedar saltant.
2: Això, van fer el primer 2 de 8 sense folre de temporada, els hi van carregar, jo crec que això, al concurs o alguns, a següent plaça. No van el primer diumenge, no els hi queda res. No van el primer diumenge,
3: van dir,
2: alguna diada.
3: Van dir que els hi quedava alguna
2: cosa. Sí, sí. Bueno, el descarregaran i van acabar també...
3: Per la diada nacional.
2: Sí. I van acabar amb el Pilar de 8 amb Folre i Manilles, com totes les colles menys, Castell de la Franca va fer Pilar de 10.
6: No sé quina colla va
2: ser. Pilar de 9, perdó.
6: Posa-li un peix més.
2: Saber on Castell de
6: 10. No sé quina colla va ser que Valla Salvada van fer entre el...
3: La colla vella amb el Pilar de 8.
2: La colla vella.
6: Entre el terç, el segon... Bueno,
3: va
6: terç,
3: ser una barbaritat, el del Pilar. I jo he de remeixer...
6: Això ho hauria d'haver dit abans que fos el convidat. Quina salvada van fer els primeres.
3: Els primeres.
2: El Lolo parla molt també de les closes, eh?
3: És que sí.
6: Sí, sí, però les primeres és el que quan ja estàs agut en més d'un angle 90, l'aixequen.
3: Sí, sí, sí.
6: És una bogeria aixecar-li. De fet, ho vam comentar veient el programa l'altre dia, o sigui, la
3: diada,
6: ho vam dir els dos. O sigui, ho vaig dir jo i es va girar ella a dir-me això mateix que ho ha dit, i va ser com, bueno, però és una altra que és primeres.
3: Va
6: no?
3: ser una barbaritat.
2: És que, ara parlarem de la nostra diada, però és que estàvem aquí, ho he de recalcar. Estem parlant de que la primera ronda, és que a mi se m'ha fet molt llarg, la gent va dir que se va ser super ràpid, però se m'ha fet super llarg. O sigui, la primera són 59 minuts, la segona ronda...
3: A mi la primera ronda se m'ha fet molt llarga, però després
6: la resta va anar molt ràpid.
2: No, no, al revés. La primera ronda 59 minuts, però és que la segona 1 hora i 12.
3: Pues a mi se m'ha fet molt
2: més... Que van haver dos castells de dos carregats, però...
3: Jo vaig marxar de...
2: Sí, sí. També et dic, van ser dos castells de deudes carregats, sí...
3: Tenia molta son del poviatge del dia anterior.
6: Té sentit. I... Per cert, felicitats als povius, sí, és que, areus, sí, sí. Dames,
2: la ronda de pilars, 53 minuts. 53 minuts la ronda de pilars. Sé que són 3 pilars de 8 amb Forre i Manilles i un pilar de 9 amb Forre i Manilles muntats, però és que 53 minuts.
3: Dos coses a comentar de la polèmica del pilar de 9, i, o sigui, una cosa del pilar de 9, de la polèmica, i una cosa del pilar.
2: Ràpid, perquè hem de comentar les peces.
3: Els de la pinya, què opineu de que hi hagi un lateral dels puntals? Tot el pilar de 9 mirant amunt.
2: Sí.
6: Mira, hi ha dos dels puntals que jo no entenc aquesta posició, però igual és que han de mirar cap amunt. No sé,
2: jo sí,
6: no sé.
2: Jo els puntals han de fer
6: cap
2: amunt perquè
6: han de... La posició és una cosa així, raríssima, però raríssima. Sí, sí.
3: Jo, vamos, no ho faria mai.
2: Fora, però pitjor digue'm, queda un minut. Vale. Sí, la següent pregunta. Queda un minut per dir les peces.
3: I un tret a favor cap a la xarxa. van ser els únics que vam dubtar en si estava carregat o descarregat. Sí, sí. RAC1 va descarregar, o sigui, va dir, abans de que, o sigui, quan va caure va dir Pilano descarregat. El Carles, sí, a la retransmissió,
2: va dir que havia d'haver la repetició.
3: Va dir, jo diria que descarregat perquè tothom ho dona per descarregat, però igualment una bogeria o alguna cosa així.
6: A mi deixeu-me dues coses ràpides. Dues, sí, sí, coses ràpides.
2: Ràpid,
6: la,
2: molt
6: la primera, entenc perquè els de Vilafranca són els prepotents de cuidar, perquè després a la cerca de Vila estava, sí, tota la gent com a ultras aplaudint-los.
2: Mentre molt, que Xicots feia pilars.
6: Mentre que Xicots feia pilars, que just davant acabaven de fer un 3 de 6 amb la cotxaneta als falconers, que no sé els falconers perquè han de fer castells, aquesta és una altra vaina amb els de Vilafranca. I la en següent cosa que volia dir, perdó, els 30 segons, moltes gràcies a la xarxa perquè ens va saludar, sí, als castellers del Fos per estar veient la transmissió amb ells.
2: Vale, anem per les peses, que va actuar el divendres a les peses, divendres 28, vam actuar a les 8 de la tarda, amb Bous de Bisbal.
3: Sí.
2: Nosaltres vam fer, vam fer 2 de 6, 3 de 6 amb Pilar i un 3 de 6, i ells... El 2 de 6, 3 de 6 amb Pilar, 3 de 6 amb Agulla i 3 de 6, i ells van fer el mateix. Amb diferents rondes, però van fer el mateix.
6: I jo estava malalt, m'estava cagant. Volia que acabés aquella diada. És la diada que els castells m'han fet més llargs. Ja està, era per aportar la dada.
2: A partir d'aquí vam acabar els dos amb Pilar de 4, vam començar els dos amb Pilar de 4, i ja estem per desamagar fins i tot la música.
6: Sí! Tempo rècord, hem de fer més això, d'explicar el postdiada a l'esprint.
3: Nosaltres fem diades a l'esprint i aquí les expliquem també a l'esprint.
2: Bueno,
6: i si voleu fer un sprint, podeu venir corrents que seguim a la sala sociocultural,
2: sí,
6: fent castells.
2: Queda, no, no hem començat ni l'assaig general. De, ni l'assaig
6: no,
2: general.
6: Però podem venir a sprint ja per estar ara mateix enfeixant-se i estar, sí, preparats.
3: Sí, sí. I agafeu el mòbil tots un moment, tots el mòbil a les mans, tots el mòbil a les mans, tots el mòbil a les mans, obrim el Google Calendar o el calendari o el que vulgueu i apunteu 19 de setembre a les 5 i mitja de tarda a la Bisbal del Penedès, al carretera Doctor Robert. Ets
7: i fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
4: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
3: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
5: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
3: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada a la Senyera, el monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pobillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de 6 i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de 6, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants de la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende, vinculat a propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set, ha seguit diversos assoliments històrics, l'expedició D suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

catalana con los figaflaua, tu saps, aquí la música.

ったところ。

0: Panellet, cacaulat.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
4: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
3: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
5: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algú de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
3: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes d'accés a Catalunya no arrencarà amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupant aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, a primera hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus amb una humitat alta i ambient xafogós. Vent feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble en gregal a primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
5: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
5: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Reis raïm i el tast del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
7: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
5: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la Festa Major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de 6 i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de 6, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants de la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifiesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre. El Centre Vileta de Cubelles inicia aquest mes de setembre un nou curs d'activitats amb una programació adreçada a les dones que combina propostes d'autocura i benestar, tallers creatius, formació i espais per compartir experiències. Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre i inclouran tant tallers setmanals com sessions especials. La programació començarà el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa i al llarg de la setmana s'hi afegiran costura avançada, teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat. El Servei Municipal de Cangur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50. L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
8: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
5: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
8: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
5: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
8: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell. Sí, sí.
5: Han pogut venir a recollir el premi?
8: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
5: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
8: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
5: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
8: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos. Nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai. Ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
5: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Animar un mesor, el vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc, el bruixot fa el ritual quan és fosc, el de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost, no fa

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, a primera hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble en gregal a la primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
5: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després es va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
4: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Cis Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
1: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
4: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 del matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la Festa Major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants de la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-STE, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs

0: Teràpia, gimnàstica terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat. El Servei Municipal de Can Gur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50. L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
1: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
1: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís, i confirmat

0: que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels Premis Literaris, que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Christie, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
0: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
0: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
0: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashiel Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
0: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
1: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet, i ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: Molt bé, que era una mica el detall, no?, per la premiar.
1: Premiar els lectors.
0: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
1: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els biblioreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un biblioreptre que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
0: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
1: I ha servit per
0: promoure
1: la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra.
0: Sí. Molt bé, doncs dit això, comencem no, amb aquest espai de Biblioagenda repassant tot allò que teniu a punt
1: sí,
0: no, programat.
1: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de doncs, aquesta festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
1: Uh-huh. I bé, això és el que és el principis de setembre, i després ja un cop... després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten a aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim... pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
0: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot deies a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
1: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
0: sí,
1: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etc.
0: Doncs, Núria...
1: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes de... del... Trans o... Ara m'estic confonent.
0: Octubre, sí.
1: A l'octubre trans, exacte. Sí. Que es fa molta cosa i també col·laborem amb ells.
0: Molt
1: correcte.
0: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes coses,
1: home, estem
0: no?
1: oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
0: I recordem, no? La biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
1: Sí,
0: perquè així...
1: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes amb cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno... volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no? A la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
0: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
1: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
0: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
1: A vosaltres.
0: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?
1: Sí,
0: i un correu electrònic.
1: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola, amics, què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
4: normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
2: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de festa a la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A 9:00 de la nit arribarà la presentació del pobillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a 11:00 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de 1:00 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
4: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algo de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
2: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descansar descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants de la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al Manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. El Centre Violeta de Cubelles inicia aquest mes de setembre un nou curs d'activitats amb una programació adreçada a les dones que combina propostes d'autocura i benestar, tallers creatius, formació i espais per compartir experiències. Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre i inclouran tant tallers setmanals com sessions especials. La programació començarà el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. I al llarg de la setmana s'hi afegiran costura avançada, teràpia, gimnàstica terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: massa el caliu ben roent. Ja, yeah, Unity Sound i Cucapí.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, molt bon dia, amics i amigues. Benvinguts a una nova edició de Can 60. Encantat de retrobar-vos cada dissabte a les 11 del matí i els dimecres a les 7 de la tarda en aquest programa en què hi ha el Cintobel a la part tècnica. Salutacions cordials de tots dos. Bé, avui dedicarem aquest programa a un article que l'anomenat Grup Trèvol va publicar en el blog ràdio rtve.es/clubtrèvol2016 Beatles en català. Bé, el títol és aquest. Avui dedicarem aquest programa a escoltar cançons dels Beatles en versió catalana per diversos grups i cantants al llarg de la història. Bé, l'article comença dient que a principi dels anys 60 la irrupció dels Beatles va remoure tot el panorama de la música moderna del món i també a Catalunya en els grups que s'expressaven en castellà i els pocs que ho feien en català. Els Quatre Gats, pioners dels conjunts que cantaven en català, amb Francesc Pi de la Serra com a guitarra solista, tenien una inclinació clara cap al ritme en blues, i el seu segon disc, EP, Tots són blues, però el seu tercer EP, o sigui, en els discos aquells de quatre cançons, van posar, entre més blues, una divertida versió lliure del Please Please Me dels Beatles que ells van titular L'home solter, i és la cançó que escoltem ara en primer lloc.

El discogràfic Concèntric, un altre grup català, els Drums, van versionar una de les més populars temes de Lennon i McCartney, el tema de la pel·lícula de dibuixos psicodèlics El submarí groc. És la cançó que escoltem ara a continuació.

L'article aquest que estem repassant, els Beatles en català, no ho diu, però en aquest EP en què hi ha la cançó que acabem d'escoltar, El Submarí Groc, també hi havia una altra de les cançons que els Drums van adaptar i que era el Words of Love de Buddy Holly, que els Beatles van versionar en el seu LP Beatles for Sale, publicat el desembre de 1964. Escoltem, doncs, la versió dels Drums amb el títol de Diguem coses.

Les germanes Ross, l'any 1965, van enregistrar un altre gran èxit dels Beatles, I Should Have Known Better, de l'àlbum A Hard Day's Night. Aquesta cançó, amb unes veus molt ben harmonitzades i acoplades, passades pel filtre de músics que no eren peluts, com es deia en aquell temps. La versió de les germanes Ross portava per títol M'ho havia de tema i la van publicar el 1965.

0: Els que sí que eren peluts eren els Dracs, antics Firestars, que havien saltat de la fama després d'haver guanyat un concurs de conjunts a l'Orfeó Gracienc de Barcelona. A Concèntric, a la discogràfica Concèntric, els van catalanitzar el nom i es van convertir en els Dracs. Van tenir una trajectòria molt coherent i actuaven, cosa que no passava amb la major part dels altres grups que les discogràfiques Edixa, Concèntric i Seiton Canigó feien gravar en català. No Reply, una altra cançó de l'àlbum Beatles for Sale, Folky Camarasa la va convertir en No contesta ningú amb els Dracs.
1: Quan vaig trucar al teu...

Nuri Santamaría va ser la primera rockera catalana que vibrava i feia vibrar públics multitudinaris només amb l'ajut de la seva veu i la guitarra. Amb músics de convocatòria de la discogràfica Vergara, no amb cap conjunt de rock, va enregistrar She's a Woman en català. És una dona. Malauradament, aquesta cançó no l'he pogut trobar. En un registre humorístic, la família de Leonard Giné va formar el grup Carraixet al País Valencià. En un disc de finals dels 70, Carraixet va fer una versió rural i valenciana de L'Obladí Obladà, un altre hit dels quatre de Liverpool. El van titular La Carxofa.

A Hard Day's Night, amb lletra del poeta Josep Maria Andreu. Es va titular No puc fer res més si no plorar i la van publicar l'any 1977.

0: Més tard, a Girona, els germans Frauca, Eva Trullàs i la resta de components del Quarteto da Cinque van fer una excel·lent versió catalana de Can't Buy My Love, també de l'àlbum A Hard Day's Night. No he trobat aquesta cançó, però sí una altra versionada en català per l'esmentat Quarteto da Cinque. Es tracta del tema Dr. Robert, de l'àlbum Revolver, del qual aquest quartet hi va mantenir el nom. Escoltem-la.
1: Truca a l'amic que tinc, Dr. Robert. Dia i nit sempre hi és, pots trucar-lo allí, Dr. Robert.

A la cançó catalana del segle XX, els Beatles van ser versionats des de conjunts de rock fins a la mateixa Núria Feliu, que en un disc dels anys 80 va incloure Something, el conegut tema de George Harrison inclòs a l'àlbum Abbey Road. El va incloure molta electrònica i que la Núria Feliu va traduir com "alguna cosa no va a l'hora".

Un altre grup català dels anys 60, els Picapedrers, van enregistrar la versió catalana de Ticket to Ride, de l'àlbum Help, que en català va ser Un bitllet ha comprat.

A principi dels anys 70, el grup Ara va de bo, amb el recordat Xesco Boix, va traduir All Together Now, de l'àlbum Magical Mystery Tour, cançó que tanca també la pel·lícula Yellow Submarine, i la van publicar en català al seu segon disc de l'any 1972 amb el títol de Apa, anem i tots. Aquesta mateixa lletra va servir per una versió molt bona ja feta al segle XXI pel grup Els Amics de les Arts. Nosaltres, però, escoltem els Ara va de bo.

En català, però més concretament en garrotxí, el grup Magical Mystery Tour, no, perdó, el grup Magical Mystery Group, dedicat exclusivament a interpretar la música dels Beatles, va traduir I'm So Tired, la cançó inclosa al White Album, l'àlbum blanc dels Beatles, el doble àlbum blanc dels Beatles, per Estic tan cardat, i la va incloure en un disc col·lectiu dedicat a reivindicar ni més ni menys que els cigarrets celtes curts.

Una de les melodies més boniques del repertori dels Beatles és In My Life, de l'àlbum Rubber Soul, que ha tingut moltes versions i en català diversos artistes coneguts s'hi han apuntat, però al Club Trèvol hem programat una molt bona versió d'un grup anònim mallorquí dedicat a fer covers pel segell Tambet Records. Jo, però, no he trobat aquesta versió del Club Trèvol i només he trobat la versió de Mazzoni, que la va titular A la meva vida. És una traducció literal de In My Life.

Bé, l'article del grup Trèvol continua dient que els Tres Tambors, un altre grup destacat dels anys 60 a Catalunya, es van dedicar a traduir Beatles al català. Recordo escoltar-los en Tell Me Why, de l'àlbum A Hard Day's Night, que ells van traduir com Tens les mans mullades. En van fer moltes més que cantaven a les seves actuacions en concerts de cançó catalana. Al moment de gravar discos amb la Casa Belter l'any 1967, ja estaven en un projecte més relacionat amb Bob Dylan i la cançó de protesta, i només va quedar un inequívoc rastre Beatle en una cançó del seu segon disc i on la portada també és clarament d'influència Beatle. El seu concert de comiat al Teatre de la Parròquia de Sant Medí va començar amb She Loves You. El segon i últim disc de 1968 hi havia un títol que ja dona pistes de l'estil de la cançó en aquella hora de la tarda tan trista i tan amarga, tu i jo caminant sols per la carretera. I la portada tenia un aire Beatle també. Llàstima que no puguem escoltar cap d'aquestes cançons perquè no les he trobat. Carles Laporta era un pianista i compositor que va tenir èxit a diversos festivals de cançó dels anys 60. També era un especialista en circuits d'hotels i sales on feia música d'ambient suau. L'any 1985 va fer uns arranjaments per a quartet de corda sobre èxits dels Beatles. Va ser una marca principalment dedicada a comercialitzar cintes caset. Era un seguit de cançons que ell va dirigir amb el nom de Camarata 85. Hi ha molt més a dir dels Beatles en català, però acaba dient el grup Trèvol que hi assistiran músics destacats d'aquell moment. I s'acomiada ja doncs, fins aquí aquest article. L'article, repeteixo, acaba aquí, però per completar l'espai que ens queda en aquest programa, he buscat altres cançons dels Beatles, en català, naturalment. La primera és una del trio Les Anxovetes, que interpreten el tema Because, de l'àlbum Abbey Road, traduint-la literalment amb el títol de Per què?

Bé, ara escoltarem la versió catalana d'una altra cançó de l'àlbum Abbey Road, Here Comes the Sun, composta per George Harrison. La van gravar un grup de cantants, Dolo Pastora, Suarma Més Dolo, Manu Guix, Ivet Nadal, Resposta, Churu Churu, Lolita, Tomeu Penya, Flavio Rodríguez, Genoa, Abdel Jalil, Josep Tió, Flavio Abús, Sidoni Meslov o Lesbian, Manol Escobar, La Carrau i Santi Balmes. El títol van traduir literalment: Ja surt el sol.

Bé, ara escoltarem un altre èxit dels Beatles traduït al català, en aquest cas pel grup Filferro. Es tracta del grup Filferro Trio. Es tracta del gran tema Let It Be de l'àlbum del mateix nom i que aquest grup, el Filferro Trio, ha traduït amb el títol de El millor està per venir.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa que avui hem dedicat a escoltar un bon grapat de repertori de cançons dels Beatles en català. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, primer hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus, amb una humitat alta i ambient xafogós. Vent feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble en gregal a la primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
5: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
5: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Reis raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Cis Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
7: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algú de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
5: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument El geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 del matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la Festa Major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifiesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost en la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre. El Centre Habilitat de Cubelles inicia aquest mes de setembre un nou curs d'activitats amb una programació adreçada a les dones que combina propostes d'autocura i benestar, tallers creatius, formació i espais per compartir experiències. Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre i inclouran tant tallers setmanals com sessions especials. La programació començarà el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. I al llarg de la setmana s'hi afegiran costura avançada, teràpia, gimnàstica terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat. El Servei Municipal de Cangur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50. L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat

0: curtmetratges i els està presentant com la Rocío Jurárez. Podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves. Temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
1: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
0: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís, i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
0: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
0: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
0: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal, i l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que ell... que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
0: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent, gent corrent cap avall i cap a dalt, pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats.

0: Mirats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan a Ràdio Cubelles. Avui conversarem amb la Bàrbara Ramajo. Ella es va llicenciar en Antropologia i realitzar el màster de Dona, Gènere i Ciutadania i el doctorat en Ciutadania, Drets Humans, Gènere, Diferència i Alteritat, del qual va sorgir el llibre El fantasma lesbiano, de l'editorial Bellaterra Edicions. Ha realitzat diferents publicacions, llibres, etc. I coneix molt bé el tema del feminisme i el lesbianisme. Parlem amb ella, doncs, avui. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Doncs benvinguda, Bàrbara. Molt contenta que estiguis aquí al programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles.
1: Moltíssimes gràcies per invitar-me. Un plaer,
0: A tu. Doncs la Bàrbara, jo he pensat que vingués perquè vull que ens parlis de lesbianisme. Una cosa és ser lesbiana, una altra és la corrent lèsbica. Tu has treballat molt sobre aquests temes. Explica'ns una mica el tema aquest, no? De quines diferències, si realment hi ha una teoria de lesbianisme o no.
1: Bueno, mira, realment és el meu tema. O sigui, jo sóc una apassionada de la teoria lesbiana i la teoria feminista, perquè la meva trajectòria és una trajectòria que es va iniciar al feminisme i una vegada al feminisme jo em vaig poder expandir com a lesbiana. No? Llavors, com que el feminisme et fa pensar, doncs vaig començar a pensar en clau lesbiana. I llavors, vaig començar a donar-li voltes al fet de que al moviment feminista n'hi havia moltes dones que tenien vides lesbianes, és a dir, moltes feministes lesbianes, i també n'hi havia moltes feministes lesbianes que són feministes, no?
0: Vale.
1: I jo em ficava en aquest últim...
0: apartat. Perquè, sí. A veure, el moviment feminista, segons tu, més o menys, quan comença?
1: Ui, clar, el moviment feminista que coneixem nosaltres, hi ha diverses teories. Hi ha tota una part del feminisme que pensa que ve des de la Il·lustració, però jo reconec més en el moviment feminista que ve des de a partir dels finals dels 60 i començaments dels 70, que és el que alguna gent li diu la segona ola. No? Però per mi, jo penso que surt tant el moviment feminista com el moviment lesbià són dues coses que surten gairebé alhora.
0: En paral·lel, doncs.
1: En paral·lel i en convivència. No són coses separades realment, són coses que han conviscut des del començament.
0: Sí.
1: I la teoria feminista està molt implicada en la teoria lesbiana i la teoria lesbiana està molt implicada en la teoria feminista. I n'hi ha tota una trajectòria, igual que el feminisme, parlem de feminismes perquè n'hi ha moltes corrents, al lesbianisme feminista n'hi ha molts corrents també, no n'hi ha una sola forma de ser lesbiana i més, amb una consciència feminista. N'hi ha tot un bagatge que n'hi ha moltes formes de ser lesbiana des del moviment feminista.
0: Vale, aterrissant una mica més, no? Perquè clar, amb tot això veiem que hi ha un gran món, que hi ha moltes corrents diferents, que tot sembla que sigui el mateix, però no ho és el mateix, no? Explica'ns una mica el que trobem més aquí a Catalunya, el que tu creus que ens trobem més aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, i explica'ns una mica més les característiques, no? de lesbianisme, no? Començaríem.
1: Sí, bueno, les lesbianes feministes de l'estat espanyol sortim exactament igual que el moviment feminista de l'estat espanyol, que és a l'època de la transició, i justament quan cau i mor el dictador Franco, pues això, que és el mateix temps que surt a la resta del món. O sigui, no és una cosa, el que passa que tenim unes característiques diferents en el sentit de que la lluita era una lluita molt global, no era una lluita només pels drets de les dones, que ho era, també era una lluita per la caiguda de la dictadura i la conquesta de les llibertats.
0: Exacte.
1: No? I les lesbianes també, per la lluita de les llibertats sexuals.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Llavors, en un començament van haver-hi grups de lesbianes que estaven amb els gais a la primera manifestació...
2: De l'orgull gay, del dia de l'alliberament.
1: Exactament, però que després aquestes lesbianes feministes van tenir més afinitat amb els grups feministes, doncs... perquè era com més fàcil la convivència, realment, no?
2: Sí, entre dones, no? Podríem
1: entre
2: dir que,
1: dones, exactament.
2: Una mica la que uneix el moviment feminista i, evidentment, el lesbianisme, bueno, que som dones.
1: Sí, efectivament. Bueno, de fet, que som dones i que també això ha tingut una mica de perill, perquè al final el moviment feminista ha estat un gran armari per les lesbianes, no?
2: Sí.
1: És a dir, i quan dic armari no ho dic en el sentit negatiu, sinó en el sentit d'un gran espai d'habitabilitat social on hem pogut... expandir-nos com a lesbianes, no? I hem pogut ser felices, trobar parella, fer militància en la lluita per totes les dones, tenint una vida lesbiana, però amb una consciència feminista, això, no? De lluita per l'alliberament de les dones. No?
2: Sí.
1: I llavors, en aquest sentit, aquest gran armari de vegades ens ha aturat
2: Sí.
1: a posar el focus d'atenció en nosaltres mateixes com a lesbianes.
2: Clar,
1: no?
2: Perquè de fet és el que comentes, no? O sigui, el fet de ser dona, no? De sentir-se dona, no? Perquè n'hem parlat del tema del gènere, no? Que és una identitat personal. El tema de sentir-se dona avui en dia encara hi ha moltes discriminacions socials i per això hi ha tota aquesta encara reivindicació per la igualtat. Però clar, ser dona i lesbiana, doncs hem de sumar-hi tots els altres aspectes de l'orientació sexual, de la nostra identitat bueno, de sexual, no? I, per tant, doncs ens diferenciaríem d'aquest primer grup de dones generals, no?
1: Sí, clar. De totes formes, aquest primer grup de dones generals no és un grup homogeni, tampoc, no?
2: No?
1: Vull, és a dir, que sempre la interseccionalitat sempre està allà. És un grup de dones, que moltes són lesbianes, moltes són gitanes, moltes són afrodescendents, o arabodescendents, o pobres, o discapacitades,
2: exacte.
1: Saps? Vull dir, i en dins del lesbianisme, doncs també, no? Tu ets lesbiana, ets una lesbiana trans, tranquil·lament, vull dir, ets una lesbiana rica, pobra, discapacitada, feminista o no feminista,
2: clar.
1: Saps? Vull dir que... no podem posar...
2: calaixos tancats.
1: Exactament.
2: No, de fet...
1: ni categories universals.
2: Està clar, no? Perquè és el que dius, vull dir, totes les persones tenim diverses capes, no? Podem ser lesbianes, però podem ser enginyeres, però després podem ser migrants, no? Discapacitades, no? I tot amb la mateixa persona, que és el que dius, no?
1: Exactament.
2: Aquesta visió absolutament oberta i diversa, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Del tema.
1: Bueno, i que són també diferents eixos d'opressió, en què una mateixa persona tu pots tenir, estar oprimida per unes coses i exercir uns privilegis i no adonar-te que els teus privilegis estan oprimint a les altres. No?
2: Sí.
1: I en aquest sentit, el feminisme i el lesbianofeminisme com a teoria, com a discurs, et permet revisar-te aquests privilegis. No?
2: Sí. Tu vas fer un llibre a partir de la teva tesis doctoral. El nom era...
1: El fantasma lesbiano, sí.
2: El fantasma lesbiana, no? Que és un nom doncs, que crida molt l'atenció. En què consistia aquest llibre? Què explicaves?
1: Doncs mira, clar, sí, és la versió curta de la tesi doctoral i és perquè jo vaig començar a fascinar per dos temes. No? Un, el de les violències fantasmes, que era una cosa que venia prèvia, que jo pensava, bueno, aquí... hi ha moltes violències que no és que no veiem, sinó que estan actuant sense que es percebin.
2: Això és la teva idea, o sigui, la violència fantasma seria això.
1: Sí.
2: Una violència que existeix però que no veiem.
1: O que la veiem però que no ens adonem
2: que
1: són camaleòniques. Pot estar ja a plena vista, però hem d'anar a fixar-nos per descobrir que està funcionant.
2: Vale.
1: I és més, quan la descobrim, és una mena de violència que té una capacitat de reconvertir-se i anar-se a un altre lloc per tornar a estar a l'ombra de l'atenció, no de la visió, de l'atenció.
2: Sí.
1: I això és una cosa, les violències fantasma. I una altra cosa és el fantasma lesbià, no? Que és les lesbianes al llarg de la història i des de sempre,
2: sí.
1: I fins i tot posant el cos i dient jo soy lesbiana perquè me gusta y me da la gana,
2: yeah.
1: I posar-te allà de que me veas,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: N'hi ha tota una cultura de que no, ni se'ns percep ni se'ns veu.
2: Ja.
1: Llavors, de fet, tenim un dia que és la invisibilitat, el dia per la visibilitat lesbiana, sí. Per alguna cosa serà,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte, amb aquest nom, visibilitat. Amb aquest nom.
1: I és més, les activitats de les lesbianes, aquell dia bulleixen. Vull dir, aquell dia moltes lesbianes fan coses, moltes més coses, com a lesbianes que el dia de l'alliberament LGTBIQ+,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Perquè ens interpel·la més i perquè... També penso que les lesbianes sempre han fet coses, però, i que les fem molt bé quan no tenim el focus d'atenció a sobre.
2: Sí.
1: I d'això parlo de l'espectralitat, no? De que tenim un subjecte, que és el subjecte lesbià, que no és un subjecte carnal,
2: sí.
1: No és un subjecte de cos i ossos, sinó que és un subjecte espectral, no? I que ens agraden fer coses quan... podem estar a gust sense que ens mirin, no? Això té molt a veure amb la construcció de gènere pel fet de ser dones, no? Allò de que a l'àmbit del privat les dones ens construïm divinament i a l'àmbit del privat és quan les lesbianes encara més, perquè podem
2: expandir-se, no?
1: Bueno, és el monte i l'orégano, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors, clar, doncs jo em fascinava tot això i clar, vaig fer aquesta tesi i aquest llibre, El fantasma lesbiano, i bàsicament el que vinc a dir també és, clar, s'ha criticat molt el fet de que no podem anar a buscar les lesbianes al llarg de la història,
2: sí.
1: Perquè no existien com a lesbianes,
2: clar.
1: Que és un concepte molt modern.
2: És modern, és veritat, clar. Això.
1: Però jo el que vinc a dir és, sí, és un concepte molt modern,
2: sí.
1: Si tu parles d'un subjecte de carn i ossos.
2: Yeah.
1: Però nosaltres no som un subjecte de carn i ossos, som un subjecte espectral, som un fantasma. I si tu vas a buscar les empremtes d'aquest fantasma, no com a subjecte de carn i ossos, que això sí,
2: sí
1: que és una cosa moderna,
2: sí
1: que pots anar al segle II després de Crist a una obra de escrita com, per exemple... Luciano de Samosata, diálogo de cortesanas,
2: sí,
1: y en
2: sí,
1: ese
2: sí.
1: diálogo de cortesanas ni a un diálogo entre Clonarion y Lina, que son dos cortesanas,
2: sí.
1: lesbianas, ¿no? a un sexo súper explícit, y dios, perdona, esto es una huella de un fantasma lesbiano,
2: claro.
1: A la que arribas, no directamente buscando a las lesbianas, sino que arribas per casualitat, diagonal i oblicuament parlant de cortesanes, però això és sexe lesbiano.
2: Sí, sí, és, bueno, i això n'hem parlat potser també en altres moments, no? que les sigles, que aquests noms, no? Lesbiana, gay, etc., doncs es comencen a crear en uns moments determinats del segle XX, que abans doncs, no hi havia aquestes paraules, sinó que eren relacions afectives, afectivo-sexuals entre persones, no?
1: Sí,
2: del
1: sí.
2: mateix gènere o no, i que és més endavant, no? que donem el nom amb tot això. Doncs, Bàrbara, fem una petita pausa amb una cançó que tu ens has triat i seguim de seguida.
1: Perfecte. Si avui...

0: Bàrbara, com és que has triat aquesta cançó?
1: Doncs mira, he triat aquesta cançó perquè per la meva generació va significar moltíssim. Perquè primer és una cançó d'amor, que surt a Campanades Amor. A un disc superpolític, crític, molt crític de la dictadura franquista i dels assassinats que es van cometre a Victòria. Llavors, que en el mateix disc que surten dient assassins de raons i de vides, el Jujac fes una cançó que diu si avui parlo d'amor és per dir-vos potser sense força ni traça que he fet tantes cançons amagant veritats sota un lloc de paraules. És allò de... Jo he viscut l'època de sequera total de referents en gais i lesbians. Llavors aquesta cançó amb mitges tintes, perquè clar, abans era tot llegit entre línies i escoltat entre línies, però era prou clar el que estava dient el Lluís Jac, no? I llavors, per mi i per molta gent de la meva generació, ens ressonava moltíssim a nivell de la dissidència sexual al mateix nivell de lluita que la política general, no? Llavors...
0: I tant, una cançó, com dius tu, no? Un referent d'aquell moment tan important i una cançó molt bonica que has triat, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Doncs seguim una miqueta parlant de tot això que ens deies abans, no? Ens has parlat d'aquesta teoria lesbiana, no? No sé fins a quin punt ens pots explicar quins temes més importants tracta, no?, aquest tema, o com les lesbianes, quines són les nostres... quines són els nostres punts que donem cap a la societat i des d'aquest activisme, no? Perquè és el que has dit tu, no totes les lesbianes són activistes i no totes les lesbianes es mostren cap a la societat amb una intenció ideològica.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, jo penso que les lesbianes sempre hem estat a cavall entre el moviment LGTBIQ+, i els feminismes. I des de la teoria lesbiana, que n'hi ha hagut molt rica i molt tipus de formes de ser lesbiana, que s'ha alimentat molt també la teoria feminista, doncs primer era pensar sobre què era ser lesbiana. No? I és una cosa que ens ha anat donant voltes i que ha tingut diferents respostes dins del moviment feminista. No? Doncs des de l'Adrienne Rich, que parlava del continu lesbiano en la crítica,

0: crítica a l'heterosexualitat com a institució política,
1: sí,
0: i obligatòria, i que ja deia que ser lesbiana podria ser qualsevol dona, uh-huh, i que lo important no era que tinguessis sexe, sinó, sí, l'actitud política, uh-huh, i la voluntat de ser lesbiana i la continuïtat entre les lesbianes i les dones feministes que desafien el patriarcat. I, per exemple, una altra forma de ser lesbiana és la de Monique Wittig, que ella, uh-huh, diu les lesbianes no som mujeres perquè les mujeres estan solo existen en una relació d'economia patriarcal, uh-huh, i només estan en relació amb els tios, i si les lesbianes no estem amb els tios, yeah, doncs nosaltres no som dones, som lesbianes.
1: Vale.
0: Llavors, per exemple, aquesta forma de pensar és una forma que va tenir molt d'èxit quan es va plantejar.
1: Sí.
0: Ella ho va dir el 78 per primera vegada, però el 81 a França, quan es publica el pensament heterosexual, que és on surt aquest postulat, i no se nace mujer, el moviment feminista francès es trenca en dos.
1: Fixa't.
0: A cuenta del sujeto mujer, que deien, no, nosotras las lesbianas francesas somos mujeres que amamos a otras mujeres, i estem dins del subjecte dona, i tota una gent que seguia, uh-huh, Monique Wittig, que va dir, no, les lesbianes no som mujeres, les lesbianes són un subjecte sobirà, diferent, alternatiu, i d'aquesta crisi,
1: sí,
0: que va reverberar internacionalment, i que jo recordo quan era jove aquí al moviment feminista, uh-huh, que xixullejaven,
1: yeah,
0: el que estava passant entre la Monique Wittig i la Simone de Beauvoir.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, que han hagut grans cismes entre una teoria i una altra, no?
1: Bueno, molt, molt interessant, no, això que dius, perquè al final són corrents diferents,
0: sí,
1: i una,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: les que has dit, bueno, en contraposició de lo que era el feminisme, no? En aquell moment trenquen una mica amb les lesbianes, no? Dius que un sector, no, amb aquesta corrent que dius, trenquen una mica amb el feminisme, si diuen que no són dones,
0: no pensis, són dones dins del feminisme,
1: eh?
0: Sí.
1: però identificades com a dones.
0: Exactament, vale? Això té a veure amb el qüestionament del subjecte dona, uh-huh, del feminisme, és a dir, en el sentit de que el dona,
1: sí,
0: es quedava curt,
1: uh-huh,
0: com a tal,
1: vale,
0: saps? I llavors, Monique Wittig i la resta eren lesbianes feministes, i eren fundadores del moviment per l'alliberament de les dones francès, vull dir que no és que no, mm-hmm, no,
1: sí, sí, sí, està clar,
0: fos una cosa, és una corrent teòrica diferent.
1: Escolta'm, hi ha hagut també molt aquesta història del feminisme aquí a Espanya, una part del feminisme en contra de la gent trans, o anant en contra de que, clar, una dona trans no pot ser, bueno, no s'accepta dins del feminisme.
0: Bueno, sí, això és una corrent trans exclusiva de les dones i les lesbianes trans, i és una corrent que és una corrent molt nova, realment, uh-huh, és una corrent que apareix a partir del 2019,
1: sí,
0: a partir de les trobades de Rosario da Cunha i de, sí, la famosa ponència de l'Anna Prats, El borrado de las mujeres, y no me acuerdo qué, lesbiana.
1: Uh-huh.
0: Y no me acuerdo qué, es curioso porque la segunda parte de la ponencia, que era la referente a las lesbianas, ha acabado absolutamente olvidada.
1: Yeah.
0: Y en cambio la primera parte ha estat abanderada per tots aquests sectors que evidentment són sectors que no admeten a les dones i lesbianes trans. I jo crec que el que fonamenta aquesta mena de feminisme és una transfòbia que jo considero que no és feminista, de fet.
1: No, està clar. No, jo volia també incidir en aquest tema, no? Perquè ho hem sentit també darrerament, no? Totes aquestes qüestions i clar, quan el feminisme o totes aquestes corrents ideològiques de futur, de ser progressistes, no? Estan excluint, no? A persones que també tenen aquestes ganes d'avançar, és realment una mica sorprenent.
0: Bueno, és sorprenent, el més sorprenent de tot és que coincideixin fil per randa amb un discurs que és calcat al discurs que fa l'ultradreta.
1: Sí.
0: És que li han comprat totalment,
1: sí,
0: és que li estan,
1: sí,
0: fent el llit a l'ultradreta,
1: uh-huh,
0: és que no cal l'ultradreta que ja posi cap autobús per dir... les burrades que diu Ateuir, perquè ja ho estan dient des del feminisme. I és sorprenent, realment. Però, clar, es pot ser feminista i ser transfoba? Sí. Es pot ser feminista i ser lesbòfoba? Es pot ser feminista i ser racista? Es pot ser feminista i ser classista? Saps? El que no pot ser, de cap de les maneres, és que la transfòbia, el racisme, la lesbofòbia, l'homofòbia i qualsevol exercici d'una violència cap a un col·lectiu vulnerable, oprimit, doncs que això sigui feminista. O sigui, no n'hi ha forma.
1: Sí, sí, està clar. No és feminisme, llavors. No és feminisme, és una altra cosa.
0: És una altra cosa. De fet, he fet un llibre al respecte. Dient exactament això, la transfòbia no és feminista.
1: La Bàrbara justament treu dos llibres aquest 2026, dos llibres que surten el mateix mes, aquí molt a prop, no? Explica'ns més el que tens, un dels dos, que t'agradi més, el que parli de lesbianisme més concret, no? I aquest que m'has estat parlant del feminisme.
0: Bueno, és que no puc triar realment, no puc triar, així que en tinc els dos.
1: D'acord, explica'ns els dos.
0: Un és la transfòbia no és feminista, que l'edita la Prole Editorial, que és una editorial transfeminista, lesbiana, bueno...
1: D'aquí a Barcelona.
0: Sí, d'aquí de Barcelona, molt compromesa. I estic encantada d'haver-ho fet i que surt dels debats que vam tenir a l'Escola Feminista d'Estiu a Caladona el 2022. O sigui que és una cosa que penso, però no és una cosa que penso jo només, sinó que és un pensament col·lectiu,
1: tot un pensament col·lectiu
0: exactament de les lesbianes feministes i feministes del moviment feminista català, que
1: molt
0: és
1: bé.
0: De peu, de carrer i del que està picant pedra totes aquestes dècades i anys.
1: Sí, sí. I l'altra?
0: Amb lesbianes i trans.
1: Molt bé, és important això.
0: I l'altra és un altre llibre que es diu Fantologies i genealogies lesbianes, que és un llibre que jo edito i que he fet la introducció, que és un recull de diferents articles que hem traduït amb la Mireia Bofill, que és la traductora.
1: Molt bé.
0: I llavors hem fet un equip meravellós entre jo, editora, i Mireia Bofill, traductora. I aquest llibre és fruit d'un esforç per fer-ho en plan militante, o sigui que no hem pagat drets de traducció, hem contactat a les autores, hem demanat això, no? Que volien sortir de la lògica capitalista i bueno, és una cosa que molt xula que començarem
1: Bueno, doncs els tindrem molt aviat a les llibreries, no?
0: Exactament, que estic molt orgullosa.
1: Mira, Bàrbara, ja estem finalitzant ja l'entrevista amb tu. Jo intento sempre dir amb les persones que venen, no?, que de forma curteta sobre aquests temes que hem parlat, quin missatge tu donaries ara amb la gent que ens està escoltant i a la societat en general de tot això que estem parlant? Un missatge curt, bueno, o concret, més igual, o llarg, més igual, però què ens diries?
0: Doncs mira, sigues sempre tu mateixa, junta't amb les que són com tu, produeix i escriu.
1: Molt bé. Ens ho apuntem, eh? Ens ho apuntem. Moltíssimes gràcies, Bàrbara, per venir aquí a Ràdio Cubelles. I ens
0: a vosaltres.
1: Veiem.
0: Una abraçada.
1: Vinga, molt bé. Doncs avui hem estat escoltant Cançó d'amor, de Lluís Llach, i la sintonia del programa A qui en l'emporta, d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Lots of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació doncs, escoltarem el Diamond Rio que ens cantarà Kiss Me, un de Gabler's Lovelies. Aviam què passa.

Molt bé. Sí, senyor. Vinga, ara a continuació escoltarem a les Dixie Chick, que ens cantaran If All You Got Do With Me.

Nabuc. Ah, no. Veus? Com si... Al final sempre hi ha el patapum. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes, perquè n'hi han com 6, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un guaperes, d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo. I, bueno, la cançó va d'això, no? Que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament d'aquest cowboy, i aquest cowboy està representat o fet físicament com a Billy Ray Cyrus, que també és un gran cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses. A veure si us agrada, va.

Molt bé. Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus a l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks que ens cantaran Left is Rip.

Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, una col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el David Joacan i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chic. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt, molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, fan músiques, com he dit, molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Can Hurry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies s'ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Eric Shun, que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black Swing.

Ja està, molt bé. Sí, senyor, va, ara a continuació escoltarem el Fire Kill, que ens cantarà If My Heart and Will.

molt bé, vinga. Flying Wild Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

bé. Bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació soltarem el Gary Allen, que ens cantarà Guri Like Me. Remy, vamos. Què passa ara? Arriba.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Més que res, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això. Com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amic meu, senyores i senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música de ball. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc dels Billboard 100 nord-americà i també dels 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor, avui repassarem l'any 1975 i ho farem com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Comencem oferint-vos una selecció d'aquelles que van encapçalar el Billboard tan sols una setmana.
1: I serà només una selecció perquè aquell any 1975 van ser un total de 17 cantants diferents.
0: Carai.
1: Els que van mantenir-se una única setmana a la primera posició dels Billboard. La primera que hem escollit és la versió d'un clàssic del 1961. Es titula Please, Mr. Postman,

0: Comencem amb la versió de The Carpenters que van fer del clàssic Please, Mr. Postman, que l'any 1961 va ser el primer número 1 de la productora Motown amb les veus de The Marvelettes.
1: Ara bé, The Carpenters, el duet format pels germans Karen i Richard Carpenter, no va ser aquest el seu únic número 1, va ser el tercer i últim, això sí.

0: Listen to What the Man Said, Wings, amb Paul McCartney i la seva dona Linda, van assolir la primera posició del Billboard per tercera vegada, consolidant-se com l'èxit personal de l'ex-Beatle posteriorment a la desintegració del grup del Liverpool.
1: Un dels trets característics d'aquesta cançó és l'acompanyament de saxo que s'intercala amb les parts en text i que també executa un solo a mitja cançó i un altre de molt suau al final.

0: Passem ara a Los 40 Principales, on trobem a Lolita amb el seu tema de debut i gràcies al qual es va passar una setmana encapçalant la llista de vendes espanyola.
1: La cançó tenia les característiques dels èxits del pop espanyol de mitjans de la dècada dels 70. Això segur que va influir en el seu èxit, però no menys que el cognom de Lolita, filla de Lola Flores, i que llavors tenia només 17 anys.

0: Una altra de les peces que aquell any van tenir una fugaç estança encapçalant los 40 principales va ser aquesta, Que no soy yo, de Joan Baptista Humet.
1: El cantant valencià va alternar els temes en valencià i castellà, sobretot a l'inici de la seva carrera, que se'l va enquadrar dintre del moviment de la nova cançó. Més endavant va entrar en les corrents melòdiques de pop, on, tot i no tenir un gran èxit en vendes, es va fer un nom de prestigi dintre de la cançó d'autor.

0: també una setmana al davant de los 40 s'hi va estar Manolo Sanlúcar amb aquesta peça instrumental titulada Caballo Negro.
1: D'alguna manera, Manolo Sanlúcar va aprofitar el camí de Paco de Lucía, aquest camí que havia obert uns anys abans amb títols com Entre dos aguas, per exemple.
0: Clar. Ara bé, així com Paco de Lucía es va moure en àmbits propers al jazz, Sanlúcar es va acostar a les obres simfòniques, sent fins i tot l'autor de diverses obres, de les quals Caballo Negro n'era un clar precedent.

0: El brasiler Morris Albert el podem incloure a la llista de One Hit Wonders, perquè Feelings, o la versió en castellà que ell mateix va publicar, són el seu únic gran èxit internacional.
1: La seva pròpia adaptació al castellà d'aquest èxit en va augmentar notablement les vendes en el mercat hispanoamericà i el va fer entrar a la llista de los 40 principales, on es va estar una setmana en la primera posició.

0: Tornem ara al Billboard americà. Escoltem LaBelle, el grup de funk rock format per la mateixa Patti LaBelle, acompanyada pel duet Blue Bells, i que a finals de l'any 1974 van publicar aquesta cançó titulada Lady Marmalade, que es va mantenir en el número 1 durant també una setmana.
1: En moltes ocasions es confon el títol d'aquest tema amb la lletra de la tornada en francès, aquella part que diu «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?». És a dir, vols anar al llit amb mi aquesta nit? En el que és una evident i clara proposició de caràcter sexual.
0: Això no deixa de ser sorprenent, tot tenint en compte que, en forces ocasions, hem comentat que la censura als Estats Units havia prohibit lletres molt menys explícites que aquesta.
1: Sí, senyor. Potser tot plegat va ser degut a que no sabien francès, com la mateixa Patti LaBelle, que va admetre en una entrevista que al principi no sabia exactament què volia dir la part de la lletra en francès.

0: Amb Eagles obrim l'apartat d'aquells artistes que van mantenir-se dues setmanes a la primera posició dels Billboard.
1: Ells ho van aconseguir gràcies a dos temes, Best of My Life en primer lloc i aquesta que escoltem, One of These Nights.
0: Amb ella també van arribar al primer lloc de los 40 principales, on s'hi van estar, com en els Billboard, una única setmana.

0: També, John Denver va acumular dues setmanes de permanència amb dos temes diferents. El primer va ser Thank God I'm a Country Boy i el segon, aquest que estem escoltant, I'm Sorry.
1: Tots dos eren molt fidels a l'estil country pop que el caracteritzava, eh? I que havia consolidat 4 anys abans amb el seu gran èxit internacional, el titulat Take Me Home Country Roads.

0: també van ser dues les setmanes que David Bowie va estar-se en la primera posició. Ara bé, en el seu cas amb una única cançó, aquella titulada Fame, que va ser el seu primer número 1 al Billboard.
1: I aquest tema va tenir un origen a partir d'una improvisació a l'estudi de gravació amb en John Lennon, qui finalment hi va aportar també veus i guitarra.

0: Amb els madrilenys Barrabàs, iniciem la llista de grups que es van passar dues setmanes encapçalant els 40 principals. Ells ho van fer amb High Jack, un tema disco que també va arribar als Estats Units.
1: I allà, a part del Billboard, tenen altres llistes especialitzades en els concrets, en estils concrets, eh? Mm-hmm. Com, per exemple, la llista del Billboard Dance, que Barrabàs va encapçalar gràcies al High Jack. Tot un èxit per un grup espanyol en aquell mercat.
0: Sí, senyor.

0: Mocedades va explotar el seu èxit de coral clàssica a partir de la seva participació a Eurovisió l'any 1973 amb Eres tu. En aquest cas va ser amb Secretària, que van situar-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Es tracta d'un tema amb una lletra que retrata la complicitat i dedicació al seu cap. Això per part d'algunes secretàries, eh? Sense arribar a ser una crítica al món laboral femení, sinó que ho tracta d'una forma gairebé, diguéssim que, benevolent.
0: Sí.

0: També van ser dues les setmanes que Daniel Vázquez va mantenir-se en el primer lloc amb Vete, Vete, un tema que és un bon exemple de l'estil de balada romàntica que triomfava a mitjans de la dècada dels 70.
1: En general, eren melodies senzilles, amb tornades fàcils de seguir, com aquest Vete, Vete, Vete, d'aquesta, i amb un ritme apropiat per fer sortir a les parelles a ballar a la pista, esclar.
0: Sí, senyor, d'això es tractava.

0: I ara, dos temes més que van situar-se dues setmanes en la primera posició del Billboard. En primer lloc tenim a Glen Campbell amb aquesta Rhinestone Cowboy, que també va encapçalar la llista de country.
1: I acabarem el capítol d'avui amb un altre d'aquells temes que omplien les pistes de ball de l'època. Jive Talking, dels germans Gibb.

0: Els Bee Gees, amb Jive Talking, van donar un gir a la seva carrera introduint sons funk i una base rítmica molt més marcada que fins aleshores.
1: A partir d'aquell moment van iniciar un camí que els va acabar portant a Saturday Night Fever, que l'any 1978 es va també situar en el primer lloc dels Billboard.
0: Sí, i l'àlbum s'hi va estar 24 setmanes seguides. Però d'això en parlarem quan repassarem els èxits d'aquell any, i això no serà fins d'aquí unes setmanes.
1: Doncs mentre, us deixem amb Jive Talking. Fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou per explicar-vos les històries que trobem al seu voltant.
0: Sí, senyor. Fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
1: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet, i ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: Molt bé, que era una mica el detall, no?, pel premiar
1: els lectors.
0: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
1: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
0: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
1: I ha servit per
0: promoure
1: la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
0: Molt bé, doncs dit això, comencem no, amb aquest espai de Bibliogenda repassant tot allò que teniu a punt no, programat.
1: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de doncs, aquesta festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
1: I bé, això és el que és el principis de setembre, i després ja un cop... després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten a aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i a pròpiament de la biblioteca, tenim... pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment, o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
0: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot deies a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
1: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
0: sí,
1: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etcètera.
0: Doncs Núria...
1: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes de... del... Trans o... Ara m'estic confonent.
0: Octubre, sí.
1: A l'octubre trans. Exacte. Sí. Es fa molta cosa i també col·laborem amb ells.
0: Molt correcte. Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes
1: Home,
0: coses.
1: Home, estem
0: no?
1: oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
0: I recordem, no? La biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
1: Sí,
0: perquè així...
1: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no? A la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
0: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
1: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
0: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
1: A vosaltres.
0: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?
1: Sí,
0: i un correu electrònic.
1: Sí. I el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil que atenem whatsapps i trucades.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

0: Un cop més anem a tocar de peus a terra, com sempre amb l'Adrià Carné, podòleg del centre LIACS, i que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, on doncs, ens dona aquests consells que ens poden servir per tenir una vida millor o més còmoda, si més no. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar d'una cosa que segurament hi haurà molta confusió, perquè a vegades la gent pot haver parlat de que té una berruga al peu, però tots tenim una imatge d'una berruga que potser no és ben bé com sona el peu, i fins i tot a vegades es poden confondre, no?
1: Sí, sí, hi ha molta confusió amb això. Inclús en podòleg ens pot passar d'equivocar-nos, vull dir que costa una mica a vegades distingir-ho, però ja per això parlarem avui una mica del tema.
0: Berrugues i durícies. De durícies n'hem parlat en algun altre episodi, però...
1: I seguirem parlant.
0: Segurament, perquè és habitual.
1: Sí, és un tema clàssic, sí.
0: Però com és una berruga? Què és una berruga, per començar?
1: D'acord, aquí el principal és distingir que per fora semblaran molt similars, ¿vale? Quan tinguem una berruga o una durícia, de fora ens pot semblar que és el mateix, ¿vale? Però una berruga és una infecció per un virus, ¿vale? Normalment per condicions d'humitat, el peu ha tingut més... la pell s'obre quan està humida i és més porosa, i és més fàcil que un agent patogen, en aquest cas un virus, entri a dins i es multipliqui, ¿vale? O es reprodueixi. I una durícia, simplement, és una hiperqueratosi, és un excés de pell morta que es genera en un punt de fricció, ¿vale? Del peu, en un punt, doncs, un dit si sobresurt i rossa, doncs allà es farà una durícia. Si a la planta tenim un os que sobresurt més, es farà una durícia. Si tenim un calçat que se'ns ha desgastat de dins i estem tocant amb el xassis del calçat, per la fricció també es farà una durícia. Vull dir que inclús a les mans, els que entrenem, doncs ens surten durícies. Al final és una protecció del cos, ¿vale? I una berruga és una infecció per un virus, que normalment pot ser en peus, però també es troba molt en mans, sobretot amb gent que treballa en ambients humits, per exemple, ho he vist amb cuiners. Jo, no, òbviament, no em dedico les mans, però conec amics que li ha passat i gent que li ha passat. I per fora el que passa és que una berruga sempre s'ho fa una capa d'hiperqueratosis, que és el mateix que una durícia. Vale? Llavors, és com si tinguéssim dos coses molt semblants, però la berruga només la distingeixes o bé deslaminant, que vol dir amb el bisturí, quan traiem capes de pell morta i veiem més profund, o en algunes berrugues més exofítiques, que són com més externes, sí que veiem coses ja que a simple vista ja es veu que és una berruga.
0: I les berrugues són doloroses? És a dir, fan mal?
1: Depèn. Normalment, les que són exofítiques, que són com més superficials, que són més la típica berruga normal i corrent de tota la vida, no sol fer mal. La gent s'ha vist de cop i volta una durícia, que abans no tenia, i és nou, llavors ve i li diem que és la berruga i ho tractem. I les que sí que fan mal són les que solen ser més profundes, que són les endofítiques, ¿vale? Que són berrugues que són més internes i que fan un mal semblant a un ull de poll. A vegades pensem que tenim un ull de poll i quan traiem totes les capes de pell morta veiem unes coses que ara comentarem que ens diuen que és una berruga.
0: Doncs vinga. Que és el que, com es diferencia? Com veieu vosaltres que és una berruga i no una durícia?
1: D'acord. Mira, aquí un consell que crec que anirà molt bé a oients que tinguin, sobretot, fills o peques a casa, ¿vale? Quan tenim un pacient de menys de 20 anys, 18 anys, bueno, adolescent, petit, infantil o inclús ja més petit, si els surt una berruga, una durícia al peu, gairebé sempre serà una berruga. ¿Vale? Perquè quan som petits no tenim la pell tan madura, no solem generar tanta pell morta i és més normal veure-ho quan més grans ens fem, d'acord? Llavors, si teniu un fill a casa i de cop i volta li surt com una mena de durícia petita, no? Que sembla que és molt rodoneta, petita, o inclús a vegades són en mosaic, que són vàries, millor que ho vegi un especialista. I mirar-ho perquè és molt probable que sigui una berruga. ¿Vale? Normalment les berrugues tenen una forma que és com de coliflor, ¿vale? Tenen com una espècie de rodonetes a dins de la pròpia durícia, i inclús a vegades es veuen, el més comú és veure puntets de color negre. ¿Vale? Aquests puntets de color negre solen ser vasos trombosats, o sigui, com si hi haguessin venetes o artèries que passen per allà i com si no tinguéssim com un carrer tallat. ¿Vale? Llavors, com que no segueix el circuit, doncs allà queda negre perquè és sang seca. D'acord? Llavors, es pot veure a vegades des de fora, sobretot amb gent més jove, perquè ja et dic, no fa molta capa de pell morta i no ens tapa aquesta visibilitat. I amb adults a vegades, o amb petits també, però normalment amb adults, quan traiem capes amb el bisturí, comencem a veure doncs, això, ¿vale? Aquesta mena forma de coliflor, aquests puntets negres, ¿vale? Aquesta forma de coliflor normalment són les papiles, que és com es distribueix el virus, la formació de la berrua, i inclús hi ha un truc, un rotllo més avançat, que serien els dermatoglifs, que els dermatoglifs són les línies de la impremta del dit, doncs en el peu hi ha el mateix, ¿vale? Per tot el peu tenim aquestes línies de la pell. si veiem una berruga, veurem com aquestes línies s'aturen, envolten la berruga i segueixen. Ah. Si tenim una durícia, normalment aquestes línies passen per sobre perquè són tan formades de lo mateix, de pell morta.
0: Sí, sí.
1: Vale? Doncs això és el principal. Vale? I també el dolor, hi ha un truco que ens ensenyen sempre quan estudiem, que és o apretar o pessigar. Si tens, per exemple, una berruga, normalment fa mal quan ho pessigues, no quan apretes. Vale? O sigui, apretar vull dir com si trepitgessis a sobre.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? En canvi, un ull de poll, per exemple, que es confon molt amb la berruga, fa mal quan tu apretes. O sigui, quan tu trepitges l'ull de poll per la pressió vertical, doncs és com que es clava més. En canvi, la berruga fa més mal pessigant perquè és com que augmentes la pressió interna d'aquestes venetes que comentàvem o circulació que mm-hmm. està atrapada.
0: I si ens adonem que tenim una berruga...
1: Mm-hmm.
0: Calma, no? Primer
1: sí,
0: de tot,
1: no
0: calma,
1: res.
0: es tracta
1: sí,
0: i...
1: Sí, cap problema. De fet, berrugues hi ha hagut tota la vida, al final, inclús si pensem a l'edat mitjana, que no hi havia aquests mètodes d'avui en dia, doncs, la gent ho solia tractar doncs, a vegades amb all, amb posant-se un tros d'all o posant-se una mica de llimona, coses que en el seu moment suposo que van fer prova i error, però és normal perquè són coses que són, per exemple, si poses un tros de llimona és àcid, no? I al final sí. També en altres tractaments que fem servir són àcids, molts cops. Mm. Llavors, el que es fa normalment és, parlant així, és maltractar la berruga, ¿vale? Al final no hi ha un medicament, una pastilla que te la prenguis i marxi la berruga, sinó que són tractaments doncs, per maltractar-la i que el virus al final no estigui còmode i vulgui marxar. D'acord? Personalment es posen oàcids, que es posen diàriament o cada cert temps perquè anar com cremant la berruga i que li facis més difícil viure. A vegades hi ha la crioteràpia, normalment en dermatologia pues, et posen el típic...
0: El fred. Sí,
1: sí el fred, vale? Que t'ho congelen. Després inclús hi ha cirurgia, que el que fan és fer un forat i treure tota l'afectació i que deixar que cicatritzi. Una mica cada professional té la seva forma. El més habitual en podologia són els àcids. Vale? Al final el que es fa és cada X temps el pacient ha de venir... Se li treuen les capes de pell morta de sobre per poder accedir més fàcilment a la berruga i s'aplica un àcid. Llavors el pacient es pot anar posant un àcid que es recepta a casa, que és un àcid dèbil, vale? No és un àcid que fa un forat al peu, mm-hmm. sinó que simplement va cremant una mica aquesta pell. Vale? Es va veient blanca, es va macerant i cada X temps, quan ja s'ha acumulat molta pell morta, doncs han de venir el podòleg, li traiem la pell morta, mirem com està, si ha reduït, si està igual, perquè a vegades per molt bé que ho tractis, segueixen mantenint-se. La berruga el problema que té és que per molt bé que ho facis tot, pot ser que duri o dies, o mesos, o inclús anys.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Mm-hmm. Són complicades.
0: Hi ha algun truc per no agafar-les?
1: Sí.
0: Que no, per final, no tenir-ne, vaja.
1: Sí, al final les berrugues normalment entren quan la pell està humida, ¿vale? Perquè una pell seca és una molt bona barrera d'entrada, però una pell humida es fa més porosa, ¿vale? És com que s'eixamplen els poros que hi ha entre la pell, per això, si us hi fixeu, doncs quan se'ns arruguen els dits no, i tal, és com que augmenta la porositat de la pell. Llavors és més fàcil que l'aigua faci de vehicle perquè entri cap a dins i allà dins s'instal·li. D'acord? Llavors el principal és intentar no tocar superfícies humides amb la pell nua, d'acord? Per exemple, si estàs a casa, en el teu ambient de confiança no passa res, tots anem descalços, ens dutxem descalços, però si vas, per exemple, inclús a un hotel de 5 estrelles, recomano igualment dutxar-se amb unes xancles o alguns escarpins, algo que et protegeixi la pell. Inclús no trepitjar l'hotel descalç perquè no saps què ha passat per allà, qui ha passat per allà, etc. Llavors, sobretot, trepitjant superfícies humides o desconegudes, quan la pell la tenim mullada, doncs és quan més fàcil ho podem agafar. Sobretot mm-hmm. a l'estiu és el més habitual.
0: Clar, vestuaris, no? Exacte. Dutxes, que és la típica, no? La que agafaràs típic. Fongs.
1: Exacte.
0: No és ben bé el mateix.
1: No, o sigui, sí que es poden contagiar pel mateix... Al final el que s'ha d'entendre és que la humitat és un medi de transport de patologies, ¿vale? Llavors, inclús un post que tinc penjat, i no sé si ho he parlat ja al peu de trinxera, si no hi ha...
0: Sí, sí,
1: vale, vam parlar.
0: Tenim el capítol.
1: Exacte,
0: sí.
1: Doncs quan tens el peu sota unes condicions d'humitat, és molt més... Al final les bactèries, virus, fongs, viuen en ambients humits, ¿vale? I és el que utilitzen per transportar-se. Al final sí que hi ha coses, òbviament hi ha virus que es transporten per l'aire, no? Com quan tenim grips i tal, però hi ha virus de molts tipus, fongs de molts tipus, bactèries de molts tipus, i en el peu, doncs, tant fongs com bactèries com virus solen agafar-se més en un ambient humit. ¿Vale? Per tant, hem d'intentar doncs, tenir calçat que estigui sec, tenir un parell de calçats perquè un s'assegui mentre fem servir l'altre, mitjons de fibres naturals perquè absorbeixin la suor i no quedi la suor en el propi peu, intentar, òbviament, ja sigui l'estiu o qualsevol època de l'any, no trepitjar llocs on molta gent pot haver-hi anat descalça, com per exemple vestuaris, de piscines, de gimnasos. Jo, per exemple, quan vaig al gimnàs, ara no, perquè entreno a casa, però quan hi anava, i veia algú dutxant-se a les dutxes sense xancles, se'm posava les mans al cap. Vull dir que és tan fàcil com posar-se la típica xancleta i ja està. És que no hi ha més.
0: Qualsevol que hagi fet esport, li hauran dit o haurà d'això, de les xancles a les dutxes i sobretot doncs, això, de no dutxar-se en aquests punts on hi passa molta gent i on l'aigua es queda ja molta estona. Molt bé, per tant, es pot tractar i deies que no hi ha una durada de tractament estipulada, sinó que el que necessiti la berruga, digues.
1: Exacte, perquè inclús hi ha la part de la immunologia. O sigui, si tu tens el sistema immune, les teves defenses més en un bon estat, doncs les teves pròpies defenses lluitaran més fàcilment contra el virus i l'expulsaran més fàcilment. I si tens les defenses baixes, poden sortir berrugues a altres llocs. Per exemple, hi ha el típic herpes aquest que surt de la boca i tal, també són virus. D'acord? Llavors, en principi, inclús hi ha la part de l'efecte placebo i nocebo, que seria, per exemple, antigament això, hi havia pacients que era, doncs jo deixo mig all tallat al balcó de casa cada nit i això farà que se'n marxi la berruga. Llavors, si tu estàs convençut 100%, i de fet hi ha estudis, vull dir, no m'ho invento, si hi ha alguna que tu creus 100% que t'està ajudant, s'ha demostrat que el cos actua i fa més efecte. I el mateix al revés. O sigui, encara que et donin un medicament que fa efecte, químicament està fent efecte, si tu creus que allò que t'estan donant no fa efecte, farà menys efecte del normal. Mm-hmm. Vull dir, realment l'efecte placebo i nocebo està demostrat i és així.
0: Hem d'ajudar una mica creient-hi, no? I estan convençuts del que estem fent. En tot cas, evidentment, si algun dia doncs, fent una revisió d'aquestes us doneu compte de que teniu alguna cosa estranya, doncs el millor és anar a un especialista, en aquest cas l'Adrià Carné, té aquest centre Liax a Vilanova, també el podeu buscar per Instagram, i podeu recuperar els capítols que ja hem fet, entre altres, doncs el peu de trinxera, una història també curiosa que serveix per explicar una mica doncs, la necessitat de tenir el peu sec el més possible.
1: Sí, o evitar al màxim la humitat excessiva.
0: Exacte. Doncs Adrià, moltes gràcies, com sempre, i fins la propera, que vagi bé.
1: Pues igualment.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Bona tarda, estem al, si no m'equivoco, 17è programa de Pilars al vent.
5: Correcte, correcte.
4: Estic amb els meus companys de sempre. Bueno, avui sí que som tots. L'altre dia només, fa dos dies érem només tres, l'altre dia fa dos. Avui no estic sol, estic amb els meus tres companys de sempre, el Nil.
6: Molt bones.
4: El Jordi Lora.
7: Bona tarda.
4: I el Nogui.
8: Hola, bones.
4: I el Nogui ens presentarà el convidat que tenim avui perquè és convidat de pinya. Ja ens tocava anar un altre cop, també tocava bastant de pinya. I avui aquí tenim, Nogui, aquí tenim.
8: Avui tenim un convidat de la millor posició de la pinya, no perquè lo sea jo també, vale? Bueno, si vols presentar-te tu.
9: Bueno, jo sóc Alfons i sóc primeres mans i ven.
8: Una miqueta de cada. Avui ve com a primeres mans. Ens va passar també l'últim convidat com a tal, diria, que també era primeres mans i ven. I doncs per començar de normal, sempre fem unes preguntes per saber com és el convidat que hem portat. Per començar, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar quan eres petit i si creus que aquest treball que fas ara o el que volies fer es pot incorporar dins del món dels castells.
9: Vale, doncs jo el que volia ser era mecànic de cotxes i he acabat sent un repartidor, transportista, repartint paquets per correus. I això, aplicar-ho a la colla...
8: Hi ha alguna part del treball de repartir que puguis dir, pues mira, la paciència?
9: No, perquè una colla és un treball en equip i jo estic tot el dia sol.
8: Vale.
9: Amb la qual no podria aplicar res. Clar, perquè estic sol tot el dia. I amb una colla, clar, és un equip.
8: Necessites tot el conjunt de la gent.
9: Exacte.
5: Sí. Molt bé.
8: Següent pregunta, ja entrar una miqueta al que és el món dels castells. Quina és la primera diada... o més que diada, el primer record com a tal que tens dels castells de dir, jo vull formar part d'això.
9: Home, doncs va ser el famós Pilar de la Flama del Canigó, que jo vaig anar a mirar, en un principi vaig anar a mirar, però em van veure i em van ficar dintre.
8: Qui et va enredar? Qui et va enredar?
9: Entre l'Àngel i la Wendy.
8: Okay.
5: Toma.
8: És que sempre passa que es veiava que sempre
7: parla ja ha sonat el nom d'Àngel Moreno.
8: Sempre surt l'Àngel.
5: Sí.
8: Pues seguim per aquest camí, què et va dinsar al món dels castells?
9: Home, em va agradar lo de treballar en equip i la satisfacció d'aconseguir l'objectiu. Em va semblar fantàstic. No, i les sensacions d'estar allà dintre i col·laborar amb un gra de sorra dintre de tots els grans de sorra que hi ha allà dintre, clar.
8: Molt bona resposta. Ara passem unes preguntes que són una miqueta més conya, unes meves, les altres són d'uns nens que vaig tenir aquest any a un estat escolar. I els vaig fer que em diguessin preguntes que farien algú nou que coneixessin, que no fossin les típiques de què t'agrada jugar, quin color, vale? La primera és meva, que és el moment exacte de començar la diada. I només tens un mocador. On el poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
9: A la mà dreta.
8: Si fossis un gelat, de quin gust series?
9: De vainilla.
8: Per algun motiu especial?
9: O... No, m'agrada molt la vainilla.
8: Vale. Dins del que és una fauna castellera, o sigui, d'una colla castellera, quin animal series?
9: Jo seria un gos.
8: Gos. Per alguna cosa en concret? O
9: bueno, perquè és un animal molt fidel. Molt fidel.
8: Perfecte. I quina pedra series?
9: Bueno, jo seria un Rolling Stone, que la seva traducció és un canto rodado.
8: Ok, muy buena. Vale, i ara passem a una pregunta que ens va deixar l'últim convidat. Vale? Tu, als assajos, què ets més? Pinyes netes? O sigui, de proves netes o amb pinya?
9: No, no, amb pinya, amb pinya.
8: Pinya. Ets dels que pensa que hem de treballar molt més la pinya?
9: Home, a mi m'encanta la pinya. Fer força i patir i rock and roll.
8: Tirant per aquí, és una pregunta que hem fet bastantes vegades i jo la meva resposta la vaig donar l'altre dia. Què prefereixes, un castell molt parat, molt bonic, o un castell que es pateixi i quan has acabat dius, mira què acabo de fer?
9: Home, això és el segon. Un castell, patir amb un castell, però que surti bé, eh?
8: Que surti bé, que no caigui.
9: Exacte.
8: Jo crec que almenys els que freqüentem les mateixes posicions pensem el mateix. Perquè l'altre dia també ho va dir.
4: Sí, sí, sí. Jo aquí vull fer una pregunta perquè crec que només hem tingut el Lolo, d'aquests que van començar a fer el primer Pilar i tal.
7: I la
4: tu vas ser un dels primers... Ah, clar, l'Olga també. Sí, sí. Ja no la tenia... Tu vas ser un dels que vas dir, hòstia, anem a fer el Pilar i ja està, i després vas a engrescar, a continuar, perquè vas veure que sí que és continuar, o vas de fer el Pilar i vas ser tu un dels impulsors que va dir, anem a continuar amb la colla?
9: No, no, jo no vaig ser impulsor, no vaig ser impulsor de res. Jo vaig anar a donar un cop de mà. Primer jo anava a veure la Flama del Caníbal, el Pilar, sí. que aquí em va convèncer l'Olga. Ah, vine, que veuràs com fem el d'Allonsi. Sí. I un cop allà, que em va convèncer per ficar-me dintre, va ser entre l'Àngel i la Wendy, que em van dir, tu què fas aquí tant? Perquè jo estava com al cinquè o sisè cordó, jo no havia fet castells a ma vida.
4: Sí.
9: I em van veure aquests dos i em van dir, ei, aquest què fa aquí darrere? Vine cap aquí.
4: Ja. Clar, llavors no vas anar als assajos previs. Res.
9: No, que va, que va. Que
4: vas començar
9: després. El primer contacte va ser aquest.
4: El directament al d'allò. Vale, també una pregunta que te fem. El nostre programa és per ensenyar a la gent que ens escolta què és una colla de castells i com funciona cada posició. Llavors, quina és la teva funció? Realment, si ho hauries d'explicar així d'esto, gràficament, quina funció fas?
9: Bueno, jo sóc el primer a les mans, estic darrere del contrafort i del baix, i clar, jo estic aguantant el segon. Jo li poso les mans al cul,
4: sí,
9: per agafar-la bé, i clar, i aguantar jo, clar. Amb l'ajuda dels meus companys, clar.
4: Clar. Llavors és una posició que pot fer tothom o has de tindre unes característiques físiques?
9: Home, ja que tindre... Més que, bueno, ja que tindre, el primer és una alçada. Per arribar fins al segon, ja que tindre una alçada. I, home, una mica de força ja que tindre també, clar. Perquè els castells, quan més amunt, més pesen.
4: Llavors, com una pregunta li agrada molt al Nogui, t'entrenes per fer de primeres o...?
9: No, no, però perquè no tinc temps,
4: perquè,
9: eh?
4: No temps.
9: Perquè si no sí que m'agradaria.
4: Què opines d'això, Nogui? T'agradaria,
8: eh? No sé, t'has ficat tu en aquest embolat.
4: No, sí, hi ha una pregunta que et fas tu sempre.
7: T'agradarà molt, eh?
4: Sí, no, és que no l'has escoltat. El Nogui no va estar al programa i no el va escoltar.
8: Jo vaig estar a Huesca i no vaig escoltar el programa.
4: Ja te l'escoltaràs.
7: Sí, sí.
4: Aquí,
7: ens va donar tota l'estona.
4: Sí? Sí, et donarà la raó, no et preocupis.
8: Quina bogeria.
4: Per un dia et donarà la raó. Llavors, una pregunta que fèiem molt prestant al principi del programa, que fèiem vam deixar de fer, perquè sí, és veritat que tothom ens respondia el mateix, però si tu canvies d'opinió també respons el mateix. Si tu amb el teu conjunt de la pinya pots tenir una posició que dius, aquesta posició realment per un castell no ens faria falta. Sabem que totes són importants, tothom és important dintre la pinya, però per tu si hagués, és dir, però les segones mans no em serveix de res, el trauria per les pinyes. Quina seria per tu una posició així que
9: aquí et podries trauria treure? De la pinya, jo?
4: Sí.
9: Uf.
4: A quina posició? Dius, jo què sé, el contrafort no em serveix de res. Molesta. Jo que el primer és el contrafort em molesta.
9: Per mi són totes molt importants. Jo trauria el sisè cordó.
4: Ojalà tenir sisè cordó, no? El Nogui
9: ja.
4: El Nil.
6: Algun dia.
8: Ojalà tenir més de quatre.
9: És que per mi són totes molt importants.
4: Clar. Clar, sempre la feien, però vam deixar de fer-la per això, perquè tothom ens deia el mateix, que realment és la veritat, tothom
9: és
4: important.
8: Sí que va haver algú que es va mullar a treure posicions.
4: Ah, no,
7: sí, jo crec que algú va treure laterals, no? Sí. Algú va treure laterals.
9: Hòstia.
4: Sí, és que jo els laterals, quan faig de segon, que és poc perquè no m'agrada, jo els laterals els... Parlo més amb els laterals que amb les primeres.
9: Clar.
8: Però si tens un vent fort...
4: Tu dius perquè també fas de vent també a vegades, tu?
8: No, o... últimament aquest any no he estat fent de vent.
4: Bueno, la torre, no?
8: No, la torre estic de primeres, darrere del Magí.
4: Ah, justat, sí.
8: Ara l'altre dia vaig fer de vent perquè si no em cagava a sobre, o sigui, vull dir, no hi havia una altra opció, perquè si no tenia força, si no, estic de primeres.
4: Parlant de les posicions, tu fas de primeres i de vent, has dit, hi ha alguna posició de colla que també t'agradaria fer? Dius, m'agradaria provar algun cop algun dia el tronc.
9: O bueno, no,
8: el, no, no intentes emportar-te del tronc.
9: No, home, no, no, no dir... pujar no, jo pujar no.
4: No, no, és com el Nogui, el pus al terra sempre.
9: Jo al terra, jo els peus al terra sempre. A mi, no, no, no, a mi pujar gens ni mica.
7: Claro.
9: No, no, i dintre de la pinya qualsevol puesto.
4: A qualsevol. De crosa, sí. No? Ja tens una crosa nova.
8: Sí.
7: Bueno, jo crec que el millor per alçades...
9: Hòstia, de crosa no crec.
4: Hauria de fer Nogui de...
8: De baix.
4: De baix.
7: I la, vas començar des del principi fent de primeres i de vent? O...
9: No, que va, jo vaig començar fent d'agulla. Em ficaven a dintre, oh. A mi, d'agulla.
4: Això no, no ho hauries haver dit, perquè si no el Nogui i el Nil també ara posaran, eh? Ara doncs, que ho saben, et posaran.
9: Doncs al principi em ficaven.
7: I de totes les posicions que has fet, primeres, vent, agulla, sí. Quina és la que més t'ha agradat?
9: Jo en gaudeixo més és de primeres.
4: Primeres mans.
9: Jo de primeres, sí, sí.
4: Això la gent pensa, que ho he dit abans, que és un programa perquè la gent aprengui de Castells, a Cubelles i tal, però realment és un programa perquè el Nil, el Nogui, la gent que sigui, estem aquí de tècnica, la gent parla i llavors diem, que hi ha d'això? Doncs ja està, tota la temporada aquí. Ara ja no hi ha Castell que no facis de primera, ja. Ara que ho has dit,
9: hòstia.
4: No hi haurà Castell.
6: O d'agulla.
8: Hola,
9: no, no, millor de primera, millor de primera.
8: No, però sí, és veritat que els primers i els vents els anem variant bastant pel que fa a l'altura, però crec que de lateral no t'hem posat mai, no?
9: Bueno, jo de lateral he fet també, eh?
8: Sí, però aquest últim any fa molt, ara, que no.
9: No, no, aquest any no. Fa molt que no faig de lateral, però em van ficar de lateral també. Sí, sí, sí.
8: Creus que és més complicat el saber tècnicament, és a dir, a col·locar-se de lateral amb les mans que de primeres? O sigui, creus que la posició de primeres és més de saber col·locar les mans on toqui i fer força més que les restes, i les restes una mica més tècniques o no?
9: No, jo crec que són iguals. És una combinació de tècnica i força. I quanta més tècnica tinguis, menys força faràs.
8: Molt bona.
6: I com li explicaries exactament a algú? Imagina't que jo sóc nou, bueno, jo de fet crec que de primeres mans he fet un cop. I
8: has fet de primeres
6: crec
8: mans?
6: Crec que un cop, estava repassant l'altre dia i en un pilar molt baix.
8: Podria ser.
6: Amb molt poca gent, en un assaig, em va tocar. Com m'explicaries què he de fer de primeres mans?
9: Home, li tens que donar pit al contrafort, o si no hi ha contrafort li tens que donar pit al baix, i després les mans les tens que... O sigui, tens que agafar del cul del segon... I, bueno, com deia el nostre amic Piera, marca'm. O sigui, hi ha que marcar bé. I fer força i aguantar i escoltar les ordres que et dona. Afluixa més fort. I ja està pendent d'això.
7: I creus que la confiança que has de tenir amb el segon... O sigui, has de tenir molta confiança amb el segon perquè al final ja estàs tovant el cul?
9: Sí, però jo no tinc... Ni tinc ni deixo de tindre confiança. A tots els he agafat igual. I de moment ningú s'ha queixat.
8: Jo crec que és una cosa que es veu des de fora, que és com, oh, mira, està tocant el cul, però al final, quan estem de primeres, és com allà. O sigui, estàs posant les mans en un lloc,
9: sí,
8: no estàs pensant
9: sí.
8: A quina part
9: jo
8: és.
9: Jo penso el mateix. Bueno, també tinc que dir que la primera vegada em va costar. La primera vegada...
8: D'una coseta, és com...
9: Home, deia, hòstia, sí, seguro?
8: Jo vaig tenir la sort però... que les primeres que vaig fer de primeres mans va ser amb l'Enric, i em deia, fica'm els dits, aquí apreta i clava, i ja
9: sí,
8: com,
9: sí,
8: vale,
9: sí.
8: Ja a partir d'aquí... cap tipus d'escrúpols a posar.
9: Exacte, és que a mi també em van agafar i em van dir, tu no et tallis, no et tallis, tu fica les mans allà i els dits també i endavant. I a partir d'aquí, doncs... I sempre faig el mateix i ja et dic, i ningú s'ha queixat ni ningú m'ha dit res.
4: Ara que has dit el Jordi això de la confiança amb el segon, què notes tu? O sigui, què fas tu perquè el tronc tingui confiança amb tu a primeres mans? O què creus que és important perquè el tronc tingui confiança amb la pinya? Més amb tu que ets primeres mans, però què creus que és important perquè el tronc es senti segur, o el tronc canalla, perquè digui, això està segur, he de pujar. Quina és l'importància?
9: Hòstia, doncs, bueno, intentar fer-ho el millor possible i estar molt concentrat, sobretot. I molt atent a les ordres que et van donant per afluixar o apretar, que a vegades hi ha tant de xivarri que la veritat és que no se sent res, però bueno... I ha que fer un esforç. O si no, hi ha el paper de l'agulla, que per mi és molt important, l'agulla que jo tinc davant, perquè em canti el que està dient el segon, perquè a vegades no arribo a sentir el segon, i el que està d'agulla, que no ho fa tothom això, jo crec que és molt important que et vagi avisant de... Escolta, Alfons, que diu que apretis una mica... i no de primera, sinó també de lateral. A vegades l'agulla li xiva al lateral, que diu que fluixis d'aquí o que apretis tu.
8: O a vegades també fa de pont entre el baix i el segon, i a mi m'ha passat alguna vegada que l'agulla no l'escolta o no s'està enterant de què està passant, i haver de dir jo també al segon rotllo, t'està dient que el peu no sé què.
9: Clar, si és que al final ens tenim que ajudar entre tots.
4: Seguint una mica aquesta línia de la comunicació, també vam parlar al principi de tota la temporada, vam parlar amb els baixos, agulles, crosses i tal, i ens parlaven que la seva comunicació, més que verbal, és més física, es noten, s'acoten més i tal, però no parlen tant. Tu ets de les persones que parles, de que amb el contacte ja ho fas, o necessites parlar per comunicar-te dins de la pinya?
9: Home, jo parlo poc dins de la pinya. Jo gairebé el que intento és sentir les ordres del... O sigui, quan fas de primeres, el que em digui el segon. Jo parlo molt poc, i el de darrere també parlo poc amb el de darrere. Home, en un moment de molta necessitat sí que li demano al de darrere. Però bueno, no sé si serà que he tingut sort o què, però els tios que he tingut al darrere han aguantat prou bé.
4: Prefereixes un segon? És que jo a vegades també faig de segon, soc terç, però faig de segon, i a mi, clar, com estic acostumat a dalt, que no em toqui ningú, prefereixo que el primer es no em marqui tant. Prefereixes un segon que sí que s'assegui sobre teu de les teves mans, o que treballi més sol? Què prefereixes tu com a primeres?
9: Home, no, jo prefereixo un que treballi sol.
4: Que treballi sol, no?
9: Hòstia, jo quan saps algú, que hi ha algú que li agrada sentar-se, i quan assenten, clar, tu tens que fer molta més força. És molt més complicat, no?
4: Clar, jo pensava que em respondria que no, que li agrada que seguin. Com ha dit abans, que li agrada els castells petits, dic, igual t'agrada que seguin.
9: No, o sigui, m'agrada patir, hòstia, però és que quan s'assenten, hòstia, segons qui, s'assenta molt, saps?
4: Sí, sí, i el pes del castell és
9: clar,
4: bastant...
9: I el pes del castell puja molt.
4: Sí, sí. Algun moment, ja sigui com a primera, no, que t'hagi agradat a plaça, viure a plaça? Alguna dia que hagis tu que puguis explicar a la gent, que vas dir, hòsties, aquest record que tinc?
9: Home, jo tinc marcada una que va ser molt trista, per la colla en general, que va ser la de Guissona de l'any passat. Aquella diada va ser molt trista, perquè vam anar 4 i només vam poder fer pilars, i em sembla que només vam fer un
7: 3 de 6.
9: Sí, el 3 de 6, sí. I ara el de més pilars. I després també les cares de la gent... Aquesta jo tinc molt mal record. És més, vaig dir quan vas marxar d'allà que no patiria una altra diada com aquella. De moment no l'he patit.
4: I alguna diada així t'hagi marcat, però de manera bona?
9: Home, el primer set que m'han fet a Vespella.
4: A Vespella, que ja tu eres d'aquests old school, no?, que estaven allà.
8: Quina posició estaves?
9: Estava de primeres.
4: Ja està.
9: No em preguntis on qui, No em preguntis qui era el segon ni qui era...
8: Hi havia algú ahí.
9: Hi havia gent. I entre tots ho vam aconseguir. Aquest va ser un dia molt feliç, molt feliç.
7: Va ser un dia... Jo era de les meves primeres diades.
9: Imagina't.
7: Que farà 3 anys.
4: Sí. Jo no estava, però me'n recordo... O sea, no sé si has explicat algun cop aquí a la ràdio, però a mi m'han explicat el primer castell de 6 que es va fer a plaça, que va ser a Santa Coloma, si no m'equivoco.
9: Correcte.
4: Jo no estava. Pots explicar una mica què va passar? A mi m'han explicat que va ser una mica turbulent. O sigui, va ser complicat aquella diada. Què va passar? Explica una mica a la gent així.
9: Bueno, primer la climatologia, que no ens va acompanyar. Va ploure, i va haver un moment que va caure aigua neu. Sí.
4: Això m'ho he explicat, que havia nevat, i dic, ostres, sí, és un castell nevant, el primer castell de la història.
9: Va caure aigua neu, plovia, no plovia gaire, però bueno, plovia.
4: Sí, sí.
9: I clar, nosaltres a això no estàvem acostumats.
4: Va ser un 3 de 6,
9: aquesta
4: no?
9: Aquesta moguda, va ser el 3 de 6.
4: Tu estaves també de primeres, de vent...
9: No, estava de primeres, aquí de estava primeres. De primeres també.
4: Tots els records que té de primeres, Ara ja no posem més de vent ni de primeres. Si tots els records bons que té, que tots els records que té són de primeres...
9: Sí, la veritat és que sí. I bueno, i aquest dia també va ser molt important. Era el nostre primer 3 de 6. A més, el primer 3 de 6, el primer 3... El de 7 que va ser 3 o 4, el primer?
4: El primer 4. Vespella va ser el 4.
9: Sí. Van ser en unes places una mica surrealistes, no? Perquè, clar, Santa Coloma...
4: Sí.
9: I després l'altra, Vespella de Gallà, jo encara no sé... Bueno.
7: I era una plaça més com molt rara...
9: És que era raríssima.
7: Que havies de baixar unes escales per arribar...
9: Sí...
4: Però té colla o espelles que ja no ho sé?
9: No,
7: actuàvem, no sé si amb Sant Feliu... No
9: van vindre els de Montblanc, segur. Sí. Els de Montblanc van vindre, segur.
7: No sé,
9: però bueno, tu te'n recordes el públic, quin públic hi havia allà?
7: Ningú.
9: És que no hi ha ningú allà.
7: Ningú.
4: Bueno, el públic, els records que tenim del 4 de 7, del primer 4 de 7 de la colla, no?
9: Ah, vale.
4: Que era el públic que hi havia. També has dit que has fet de primeres. Per tu, quin és el castell que més t'agrada fer de primeres? M'agrada la torre perquè tal. Quin és el castell que més t'agrada?
9: Home, la torre, per la dificultat, no?
4: Mm. I vols posar un pis més a la torre? És que aquí hi ha hagut molta gent que em preguntem quin castell és el pròxim que ha de fer la colla. Ens diuen que la torre. O tu quin faries, el pròxim castell que t'agradaria fer?
9: Castell,
4: que no han fet encara. Un castell que no han fet. Quin somies tu?
9: Doncs possiblement la torre, el 2 de 7, eh?
4: 2 de 7, abans que el 3 amb agulla o el 5 de 7.
9: És que, a més, a nosaltres, a la colla, el primer 2 de 6, és més, jo diria, no sé, que van fer primer el 2 de 6 que no el 3 de 6. Pot ser?
7: Jo diria que no, però vaig a mirar-ho. Jo no estava a la colla encara.
4: Sabíem, a mi m'han explicat, el primer va ser a Santa Coloma i va ser el 3.
7: Jo juraria que el primer va ser el 3 de 6, 3 de 6. I després, molt seguit, van al 2.
9: El 2 de 6.
7: Ho però, miro.
9: No, i després van fer molts 2 de 6 que tothom ens deia que, clar, la
7: és que va haver-hi una temporada
9: jo me'n recordo 4, i a nosaltres ens sortia el 2 de 6 ens sortia com a xurros.
4: Bueno, ara no sé l'estadística, però jo crec que aquesta temporada han fet el castell que més han fet ha sigut la torre. Perquè a totes les dades va la torre, torre amb 3 de 6 o torre amb 3 de 7.
8: No ho tinc clar si hem fet més la torre que el 3, eh?
9: Jo crec que el 3 de 7.
7: Jo crec que dubta torre i 3 de 7, eh?
9: Sí, jo crec.
4: Però és que hi ha hagut dies que hem fet 3 de 6 i torre.
7: Vaig a mirar,
8: podria,
7: no?
8: podria ser que haguem remuntat.
4: Jo crec que...
7: Vaig a mirar primer quin va ser el nostre primer castell de 6.
4: Sí.
7: Primer, tota...
4: Continuem una mica mentre el Jordi busca, que això ens va passar, el programa passat ens va passar. Que mentre que el Jordi i jo parlàvem, ens sortien dubtes i havíem de buscar. Llavors t'agradaria fer la torre, el 2 de 7.
9: Sí.
7: I el veus abans que el 3
4: abans
7: de
4: que el 5 de 7 o el 3 amb agulla.
9: Hòstia, el 3 de 7 amb agulla el veig molt complicat, jo, eh?
8: És que aquí estem dividits. El Nil i jo portem temps, bueno, com a pinyes, dient que el que tenim més factible per pinya és la torre.
9: Home, clar, però, perquè es necessita menys.
8: Clar,
9: menys.
8: Però el Pol és més partidari del 3 de 7 amb agulla.
4: Sí. Bueno. O sigui, jo sempre la meva excusa, la meva cosa per dir que no, és que hi ha colles de 8 que fa castells de 8 que la torre de 7 no els hi surt.
7: Jo crec que el 2 de 7 és molt complicat.
4: O sigui, el 2 de 7 és el pas per començar a fer castells de 8. I abans de fer castells de 8 has de fer el 3 amb agulla, el 4 amb agulla, el 5 de 7, el 7 de 7.
8: És que inclús veig...

0: rei al final de la temporada del 22.
1: Aquest
0: però ja havíem
1: anem,
0: descarregat
1: també,
0: 3 de 6 amb la Wii i 4 de 6.
2: Molins de Rei vam anar fa 2 anys, ara no sé si anem aquest any.
0: Sí, crec que és l'última dia de la temporada.
1: També. Sí, és que ara m'estava sonant.
2: I jo sé què he fet aquí, ja. Alfons,
3: digue.
2: Fa 2 anys vam guanyar el premi de colla més completa de 6 amb el 7 de 6 amb agulla. Ara vam fer a Molins de Rei. Aquest any tornem. T'agradaria fer-lo, no. El 7 de 6 amb agulla?
3: El 7 de 6 amb agulla? Hòstia, massa gent, tio. Massa gent.
2: El vam fer, ja l'hem fet. Aquesta colla
3: no, sí, sí, hòstia, però massa gent i al final és un 6 d'alçada.
0: Mm. Però que, el 2 de 7, què t'agradaria no? fer a Molins de Rei a l'última dia de temporada?
2: Sí, crec que no és l'última, eh? Ara ho mirem perquè la gent que vulgui venir pugui venir. Però jo crec que no. Què t'agradaria fer allà, a Molins de Rei?
3: No és la Torre de 7?
2: Torre de 7 a Molins de Rei.
3: O el Pilar de 5.
1: Jo veus,
2: la 5 surt abans.
0: Pilar de 5.
3: Bueno, espero que surti abans.
1: Jo li tinc més ganes a fer la Torre de 7 el 10 d'octubre. Que anem a Viladecans.
0: Viladecans estaria...
1: Parlant de Viladecans...
3: Però perquè vosaltres teniu...
1: Què vols opinar d'això de Viladecans?
0: Seria molt guai fer el 10
2: d'octubre. Sí, l'última diada... Molins
0: bueno,
2: de Rei. Tenim el Pilar del 25 de novembre i de la Marató, però l'última diada de Molins de Rei. 8 de novembre.
0: Vale, quina és la vostra aposta del castell que més hem fet aquesta temporada?
1: El que més hem fet?
2: Jo dic 2 de 6, ho tinc claríssim.
1: 3 de 6.
2: No.
3: Jo crec que el 2 de 6, no, eh, Pol?
1: Aquesta temporada.
0: Tu l'has vist, sí. No?
4: No, no l'he vist.
0: Ah, vale.
4: El 3 de 7.
0: Tu? Adol... Ah,
3: o sigui, entre el 3 de 7 i el 2 de 6, vols dir?
0: Sí.
3: Jo crec que hem fet més el 3 de 7. Crec
0: no
3: jo.
0: Vi?
1: Entre els dos. És que és veritat que ha dit el Pol també que hi ha hagut moltes diades que hem fet. Però jo crec que hi ha hagut moltes diades també que hem fet 3-3 amb agulla i 4 de 6, potser?
2: Digues, digues. Jo he dit de torre.
1: Jo tiro el 3 de 7, també.
0: Hem fet 8 3 2 de 7 i 10 2 de 6.
1: Ah,
2: oh, l'únic guanyador.
1: Té raó.
0: Després va el 4 i el 3 de 6 empatats.
1: Més?
0: I 3 de 6
2: el 3 i el 4 de 6 empatats. No me lo creo.
0: Hem fet més 3 2 de 6 amb l'agulla que 3 de 7.
2: Sí, jo també ho sabia, això.
0: Hem fet 9 3 2 de 7 amb l'agulla... Però d'aquí...
1: A veure quan li pugem un...
0: He dit 3 de 7 amb l'agulla, no?
2: Sí.
0: Hem fet 9 3 de 6 amb l'agulla i 8 3 de 7. Només hem caigut d'un castell aquesta temporada, que era el 3 amb l'agulla, i hem desmuntat 2 cops el 3 amb l'agulla i un cop al 4.
2: Bueno.
0: Una mica estadística...
1: I una torre.
0: Una torre hem desmuntat.
2: Pues sí, aquí... L'altre dia. No surt, sí. Però sí.
1: Aquí cap de setmana.
0: Aquí no surt. No, però si no us posa la base de dades... No.
1: Ah. Llavors resisteix, no?
2: Tornant una mica pel que hem vingut, que és parlar de les primeres mans, quin és el castell que has dit que el castell que més t'ha agradat, que és el que més t'agrada fer de primeres és la torre, quin és el que més et fa patir? El que dius, aquest castell, si no em posen de primeres o si no el fem directament...
0: Millor que
2: no.
3: Ah, no tindria un... No, no.
2: O quin és el record que has dit, hòstia, aquest castell ha patit un munt, una plaça, una diada...
3: Home, ha patit... Bueno, unes quantes vegades, però hòstia, no tinc marcat ara mateix. És que jo arriba un moment que ja em faig un lío amb els castells, amb les diades, eh? Em faig un lío, tio.
2: I... Tenim tantes, no?
0: I el 3 per sota? Què opines del 3 per sota?
3: Jo, mira, veus, aquí ho passo malament. Passo malament, perquè jo em faig un lío. Jo encara no sé molt bé el que tinc que fer.
1: Tranquil, els de pinyes tampoc sabem molt bé què hem de fer.
3: Ja, em deixo anar...
0: I... Agafar aire, apretar el cul i resar perquè no caigui.
2: Sí, no?
3: Sí.
0: Jo crec que és l'únic que pots fer aquest castell.
2: Sí, és que realment... L'altre dia vaig veure el 3 de 7 de per sota descarregat de la jugada de Sitges i allà ningú sabia què fer.
0: No.
2: Tothom va aixecar i va dir...
0: No, tu
2: no...
0: aixeques, apretar el cul
3: només,
0: i tira
3: amunt. O sigui que no només ens passa a nosaltres, no? Però que veig...
2: No, totes les colles. Esparreguera va fer el 3 i el 4. Esparreguera va ser? Sí,
0: Esparreguera va fer...
2: Esplugues, sí.
0: Esplugues va fer el 4 i jo no sé encara com va.
2: I el 3, també. Sí, la mateixa dia, 3 i 4
1: i
2: per sota.
1: Més, tampoc.
0: Hòstia, no, és que...
2: 3 i 4 de 7, per sota, amb la mateixa diada i...
3: Hòstia, ara, això aquí, Esplugues.
2: Esplugues.
0: Sí.
2: Amb la mateixa diada i... Jo crec que és que ningú... El castell de per sota és un castell que és molt bonic, és molt lluitador.
0: És molt maco.
2: Però que no.
1: A veure.
0: Ai, és que a mi m'encanta el de per sota.
1: Està guai de veure, però considerar bonic... Segons sí. Quins castells per sota
0: sí.
1: He vist figuretes de falcons però, més estables que els castells per sota
0: queden molt al·lucinants.
1: Sí, no, són molt al·lucinants, són
0: i
1: molt
0: sí,
1: vistosos.
0: Per algú que no ha vist castells no. Mai, més. Aleshores, jo tinc una data per al 3 per sota, que és la data on la gent que no ens veurà gent que no ha vist castells en la vida.
1: És però
2: molt no, a Brussel·les és bon castell. Bueno, clar, Ostende no.
1: Clar. Està parlant el Jordi que estem valorant. Tu què faries a Bèlgica?
2: Tenim, anem al 11, 12, 13 i 14.
0: 14,

0: Ja podem, podem dir que el dia 15 és molt difícil que hi hagi programa.
1: Sí, bueno, tornem al matí.
2: I si agravem a Bèlgica amb guiris?
1: Bueno, ja és bona idea. Ja, ja ho parlaré.
3: Però això depèn de la gent que hi vagi, no?
1: El 12 tenim, diada amb, Manegues de Brussel·les. Quin castells? En principi som uns... Comptant canalla i tot, uns 70.
0: No, però més ells, uns 100.
1: Sí, no, parlo de nosaltres.
0: Ah, nosaltres.
1: Quins castells faries tu, Bèlgica? Comptant que som uns 70, comptant acompanyants, canalla, pinya i tot. Quins castells faries tu?
3: Home, el 3 a 7.
1: Faria il·lusió.
3: Home, el 3 a 7, sí.
1: I algun més? Així que tenim una diada, són 3 castells. 3 castells
3: són 3 castells, doncs.
1: 3 castells i pla.
3: El 2 de 6, el 3 de 7 i el Pilar de 5.
2: Bueno. Jo veig bé, a mi m'agrada.
1: Jo li afegiria el 3 per sota.
0: Jo també li afegiria el 3 per sota.
3: T'agrada tu, però...
2: Per fer màgia, eh?
0: Sí, 3 de 7, 2 de 6, 3 de 6 per sota. Pilar 5.
2: Pilar 5.
1: Començaria a puntuar per la temporada que ve, per el concurs de l'Inter. Sí, sí,
0: tercera millor actuació de la nostra història.
2: No. Seria?
0: Sí. Perquè, no, tercera no, sí, perquè el 5 de 6 compta menys que el 3 per sota. Tercera millor actuació de la història de Castellers del Foix.
2: I feta fora, eh? Estaria molt bé.
1: Estaria molt bonica. Bueno.
2: Aquí en aquesta combinació només falta, aquí tiro d'Ardito, només falten els pilaners que vegin el Pilar de 5 per fer-ho.
0: Pilaners, el dia que us senteu aquí us fotrem canya.
2: El dia que vinguin els pilaners anem a la sala de baix amb càmera.
1: Jo no surto, eh? Jo aquest programa no estic. T'agrada el Pilar tu? És un castell que t'agrada o no? Qualsevol Pilar.
3: Doncs mira, et diré una cosa. En el Pilar normalment jo faig a lateral, els pilars. I no m'acaba de... No, i hi ha pilars que sí que em trobo molt bé, hòstia, però hi ha pilars que no sé per què no estic ben situat com a lateral, saps?
1: I vol el Pilar de 5, no li agrada i vol fer el Pilar de 5 a Brussel·les, bueno, a Ostende.
3: Bueno, m'agraden les reptes, m'agraden les reptes.
1: Doncs pues vinga, 2 a 7 a...
0: No.
1: Com a reptes, 2 a 7 ja.
2: A veure, Perpinyà el fot.
0: Jo faria una votació. Quin castell veu més probable a Goya? 2 de 7 o 3 a 7?
2: De fet, ara que ja hem vist que poden deixar comentaris a... al Spotify, perquè ens han deixat un comentari a l'últim programa. Ho han dit olé.
0: Molt bé.
2: Podríem deixar en aquest episodi.
0: Pregunta.
2: Quins castells volen fer?
0: Quin castell veus més probable pels castells del Foix aquesta temporada? 2 de 7 o 3 de 7 amb l'agulla? El Pol ja està escrivint quasi.
1: Encara no es pot. No està pujat, si no ho faria.
2: Quan ho pugi ho posa, eh?
1: Sí, som clar.
0: No, i tu posaràs també la teva?
2: Jo és que començo a tenir dubtes, eh?
0: Jo he vist proves molt bones. A mi el Pol m'està convencent.
2: Jo he estat molt a un carro i ara crec que l'altre...
0: Jo estava molt també al carro del 2 de 7 i he vist proves del 3 amb l'agulla de tronc que... Ojo.
2: El veig millor.
0: Ojo.
1: Jo sempre ho he dit, que el 2 és un castell molt complicat.
0: Però el 2 de 7 arriba a temporada que ve.
2: També et diré que el 2 no el veig perquè no l'hem provat tant. El 3 amb agulla l'hem fet fins a la societat.
0: Tampoc tant.
1: No s'ha fet tant.
0: 3 de 6 amb l'agulla net no l'hem assajat tant.
2: No, però hem fet molts 3 de 6.
0: Sí.
1: I hem fet molts 2 de 6.
2: I ara que van sense crosses, que pràcticament és la mateixa cosa. Sí. Encara bueno. Que tingui la pinya. La torre implica gent al tronc que només sigui la gent del tronc. Saps el que vull dir?
1: No, però és igual.
0: Sí,
2: o sigui, que el 3 vulguis que no, el 3 amb agulla, és passejar l'agulla, perquè el 3 de 7 ja l'hem fet diverses vegades. És passejar a la part de dintre. El que és la torre és afegir un pis més.
1: Sí, i el 3 és canviar gent del 3.
2: Vale, és canviar perquè s'ha de canviar coses, però a nivell assaig el 3 de 7 el tens fet. Et falta l'agulla.
1: Que és un pilar 5, que no m'està
3: clar. És un pilar de 5,
1: clar. Clar, hi ha moltes colles, per exemple. Hi ha moltes colles, però això a la gamma de 7 no passa, però a la gamma de 7... Bueno... No, la gamma de 7 no passa, les colles estrenen abans el Pilar de 5 que el 3 amb agulla o el 4 amb agulla, però les colles de 8 fan abans el 4 a 8 amb agulla, el 3 de 8 amb agulla que el Pilar de 6.
0: Bueno, som l'únic.
1: Menys Sant Pere i Sant Pau, que fa el Pilar de 7, però hi ha resta de colles que fan 4 i 3 de 8 amb agulla i no fan el Pilar de 6 encara.
0: Som l'única sí, colla que fa 3 i 4 i no fa el Pilar.
1: Sí, encara no ha fet. De
0: per
1: fet...
0: Ara. Per ara...
2: Tic-tac, filaners.
1: Hòstia,
2: tic-tac.
1: No ho sé, eh? Sant Feliu
0: fa el Pilar, segur. Però no fa el 3, igualment. Yeah. O sigui, no
1: em compta. Sí.
2: M'encanta quan comença a parlar de colles, de si han fet pilar o no, i jo estic... Sí,
0: no creus, no. No,
3: jo també estic flipant.
2: Però passa sempre, o sigui, ells parlen... Pues imagina't
0: la setmana passada que ens vau deixar aquí, a mi i el Pol Sols, dos hores.
2: Bueno, de fet, sí, t'anava a dir, com no va ser suficient, va fer dues, no?
1: Vam fer hores 50, sí.
0: Aquí, parlant de colles, i només vam dir una vegada...
2: Digue-la, que no l'hem dit encara, va.
1: Vinga, va, escardats. Quarts damunt. Què més falta?
0: Cap gros màgia. De Mataró.
1: Cap gros de Mataró.
2: Màgia. Màgia. Ja he dit.
0: Només ho vam dir un cop.
2: De fet, parlant d'escardats de l'Esquerra d'Eixample, el Pol és el passat, però el que va aparèixer ahir a sopar amb una samarreta d'escardats va ser el Nil.
4: I a Vilafranca em vaig trobar gent d'escardats.
2: I...
1: Sí. De fet, és que clar, la Fons aquí no ho sap, però nosaltres tenim... No és una tradició el programa, però tenim un bingo. Que a tots els programes, però que t'acotes el primer fins a aquest que és el 17è, sí. A tots els programes diem quarts amunt, escardats, Àngel Moreno, màgia
0: i capgrossos
1: de Mataró. Tenen cinc paraules que surten sempre.
2: Cadascú diu la seva.
0: O sigui, jo dic capgrossos de Mataró perquè és la meva colla preferida.
3: Ah, sí?
1: Sí.
0: El Pol diu escardats,
1: escardats i
0: perquè
1: quarts amunt.
0: És la seva colla preferida.
4: Jo m'espero que l'invitat digui Àngel Moreno,
1: sí.
4: De forma natural.
1: I si no ho diu, i si no diu ell, i l'Àngel Moreno, què et sembla?
3: Ja... Bueno, ja ho he dit, Àngel Moreno.
0: Sí.
1: El minut 2:28 ja l'has dit, o sigui, ha sortit al principi de tot.
2: Crec que el temps rècord és un minut. El minut de va començar.
0: Sí. Ho hauríem de mirar, això.
1: Sí.
0: I el Nogui sempre diu que
2: claro,
0: farem màgia.
2: Al final fem un repàs de les diades i la següent que hi ha... I... porto des de que volíem fer 4 de 7 dels nassos que no havíem fet i
0: des del 4
2: va,
0: de 7
2: si ve gent
0: vive.
2: farem màgia i vam fer màgia. Pot ser. I també et diré que jo considero que la diada que vam fer aquí de la festa major vam fer més màgia salvant que no caigués el punyetero castell aquest ample el 7, 7 va ser, no? El 7 de 6 que amb el 4
1: sí. Jo crec que, és que el 7 de 6, jo sempre ho he dit, el 7 de 6 és un castell que no pot caure.
2: Jo vaig passar
1: més ample cal, però clar, la penya és complicat, va tenir mig cordó. O sigui, no hi havia ni un cordó.
2: No, si el problema va ser que jo estava dins de la regla.
1: Sí, per això.
2: Ho vaig passar molt malament.
0: D'aquí parlem del 7.
1: Sí.
2: Del 7.
3: El 7 de 6.
2: T'has fet alguna vegada
1: tu
2: les
1: primeres
2: de la regla? Del 7? Rotllo dintre?
0: O del 5?
3: Del 7, hòstia, ara no me'n recordo, tio. Jo del 7 he fet de primeres mans, sí.
2: Però dintre del 7 com a tal?
3: No, dintre no. No.
2: Això em refereixo.
3: Ah, vale.
2: Faré un canvi. Un dia ja deixaré que provi.
0: Què opines?
1: No es torna a fer el 7, no et preocupis.
0: Què opines del 7?
1: Fins que no es faci el 7 de 7.
2: Fem-ho més gran la pregunta. Què opines dels castells que són més amples que alts? T'agraden o no t'agraden?
3: Ui, aquí hi ha molts falcons, aquí.
2: No sé, de fet, l'únic falconet és el Pol.
3: No sé si dir-ho, eh?
1: Pots dir-ho, però no passa res. Jo el món de falcons està una mica enrere ara mateix.
3: Sí, home, a mi els castells que són més amples que alts... Em semblen... Jo si dic falconades, em semblen falconades.
1: Sí.
2: Estic al teu carro.
0: És una falconada.
3: Llavors, nou... Però cuidado, amb tot el respecte, sí, pels falcons, sí.
1: El 9 de 6 no el faries tu aquesta temporada.
3: El 9 de 6?
1: El 9 de 6, castell que mai ha fet aquesta colla.
0: Sí, això sí.
1: Ara no ho sé,
0: un
1: però
0: cop
1: crec que és castell de 7.
3: No
1: n'hem fet,
3: no fet mai.
0: No n'hem fet mai. Vam fer un 9 de 5.
3: 9 de 5.
0: A la Barema fa 2 anys. La Barema és el que divendres,
1: va,
0: eh?
1: Va ser una... Va, és que jo la Barema... Fa dos anys me'n recordo que jo estava assajant pel Falcons i vaig dir a un amic, que no és ni de Falcons ni de Castells, que em vingués a buscar per portar-me a Cubelles perquè havien d'assajar el 4 de 7. I vaig acabar fent el 9 de 6.
0: Hòstia. No, i vam fer també el 9
1: sí,
0: de 5.
1: Fer provar el,
0: vam fer la prova del 4 de 6, net.
2: Anem a
0: fins al cotxador.
2: Sí. El 9 de 6 voleu fer, no tenim per tancar un punyetero 4 de
3: 7.
2: Farem un 9 de 6 ara.
1: Calma.
3: Quanta gent es necessita per un 9 de 6?
1: Jo aquí no obro el d'allò, però... que va ser Mediona i vaig a tirar canya, els tenim al concurs, vaig a tirar canya.
0: Vinga, que ja es noti aquesta competitivitat.
1: Mediona va fer un 4-7 amb un cordó i després va fer un 9-6. Com? No ho sabem, però ho va fer.
0: Que ens ho expliquin, yeah. Que ens ho expliquin.
1: Jo vull saber, jo vull la màgia aquesta que va fer Mediona.
2: Això sí que és fer màgia.
0: Tenien 4 primeres i després tenien 9. Se multiplicant de ronda a ronda.
3: Hòstia.
2: O moltes camises.
0: Què?
2: Re. Amb qui actuaven?
1: Crec que sols amb una altra esquerra, no ho sé, no me'n recordo ara.
0: Sols és impossible. Me niego.
2: No sé,
1: és que els vaig a tirar un altre pal, és que el seu Instagram no s'entén. A partir d'aquí...
2: No els tiris pals.
0: No, pobrets, que aleshores el dia del concurs ens
2: pagaran. Que la meva germana i jo ens portem bé amb el que fa els vídeos.
1: El seu Instagram és només aquest del vídeo.
0: El dia del concurs...
2: Molts vídeos, de fet.
0: Què penses que farem al concurs de quarts amunt? Què opines?
1: Són quatre rondes, digues els quatre, el 4 castells.
3: Home, tenim que fer 7, no?
1: No, es pot fer castells de 6, eh?
0: Es pot fer, es poden fer, sí, fer castells de 6. Quatre castells.
4: Pensant 4. Que és un concurs, anem a assumir una mica, no?
0: Somia, somia.
3: Home, doncs 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6 i un pilar de 5.
0: Ha sigut realista.
2: Sí, sí. No com nosaltres, que som un fumapobres.
0: Nosaltres, que mentre veníem...
3: Som somiadors.
0: Mentre veníem, hem somiat molt.
3: Ah, sí? Som, o sigui, molt somiadors.
2: Diguem,
3: no?
2: El punt de somiar és d'estar preparant una pinya a veure si era factible.
0: I,
2: I era bastant factible.
3: Ah, sí?
1: La idea de Mediona amb... que va fer el 9 de 6 la va fer amb Xicots de Vilafranca.
0: Bueno, encara.
1: És que veus el 3, el 3 de 7, el 4 de 7, el pilar de 4 al principi, i veus totes les pinyes, i veus el 9 de 6, i només és de segons cap a dalt.
2: Jo només tinc la dubte de si aquella pinya era vermella sencera o si hi havia moltes camises de Mediona per guardar-se una
1: ja
2: caja.
1: Ja estic a tu mateix.
2: Vale, pues ja està. Pues.
1: A partir d'aquí...
4: S'està veient aquí una foto.
1: Sí.
2: Ja bastant vermell. Però no, tampoc opinaré, perquè nosaltres tenim bastant vermell també.
1: Nosaltres també faig una pregunta jo a tots els programes, que és tu, per exemple, aquest cap de setmana tenim diada, bueno, la barema. Estem fent la barema, un assaig obert, que fem aquí a la plaça del mercat, és el divendres, no? Si algú em pot recordar l'hora, ara no ho sé.
3: A les 7
1: fem un assaig obert, que fem 4 o 5 proves xinetes i alguna empinya allà a la barema per la gent que estigui allà. I tu veus un nen, un pare, qualsevol persona que està mirant els castells amb moltes ganes, tu què li diries perquè entrés a la colla?
3: Què li diria aquí?
1: A la persona que estigui mirant els castells, que tu veus que té ganes, o sigui, està mirant els castells amb ganes, hòstia, això m'agrada.
3: Home, li diria que vingués a provar un assaig, li diria a quina hora i quin dia són els assajos.
1: Això era el vostre torn? Nil, Nogui, Magí? Ai... Nil, Nogui, Jordi?
0: Vale.
2: Tenia aquí quatre convidats, eh?
1: Sí, no, sí, sí. És el vostre torn. Acaba de dir que li diria el dia i l'hora de quins assajos fem, quins dies, quina hora, a on.
2: Espera, un moment.
0: Dimarts i divendres.
4: De fet, ara, si corres encara arribes.
0: Sí.
2: Ara mateix.
4: Aquesta setmana, quan són, Jordi?
0: Dimarts i divendres. Bueno, aquesta setmana dimarts. Dimarts.
4: A les 7:30, assaig de canalla i el general Nogue.
2: A les 8:30? Sí, no sé, però venim a la de canalla, perquè cal gent igualment al de canalla.
1: I on fem els assajos?
3: A la sala 1, com es diu aquella sala? La sala sociocultural, no? Sí.
1: Al costat del CAP. CAP, Mercat, la gent de Cubelles que conegui el CAP i el Mercat.
2: Ojalà, si no podem deixar de dir sala sociocultural i podem dir al nostre local. Ojalà.
1: Hem obert el primer
2: local. Ojalà,
1: He obert el primer molor, l'hem obert, no el local. El primer local encara no.
2: De fet, farà 40 minuts. No. Comença a 7:30, faran 10 minuts que hem començat l'assaig. O sigui que...
1: Ha obert el primer meló del local.
2: Com ho veus, això?
1: M'he d'explicar que també hem portat el fons, perquè el fons no és de Cubelles. O sigui, ve a fer castells a Cubelles i no és de Cubelles. Correcte. Llavors, clar, no coneixeré tant els locals que hi ha. Però
2: estem parlant de que ara mateix aquest programa només hi ha una persona a Cubelles?
1: Sí, de 5 persones que som a la ràdio.
3: Pues sí.
1: Ja ho hem parlat amb el convidat i tal. Sí. Hem parlat amb algun convidat i tal, però quin local creus que seria... Quin local és bo per nosaltres?
3: Que hi hagi a mi m'agradaria l'antiga discoteca.
1: L'antiga discoteca. Vas anar a tu a l'antiga discoteca?
3: Sí, vaig anar.
1: Sí.
3: No vaig arribar a anar. No, perquè el rotllo que portava aquella discoteca a mi no m'anava.
1: Digues, igual l'antiga discoteca la coneix o algo, però no. Jo mai he estat. O sigui, ni obert... Sí que hi ha gent que ha entrat quan està tancada d'entrat, però jo no tinc ni idea... De com és. Tothom diu l'antiga discoteca, també hi ha altres...
3: Bueno, però jo ho dic perquè, o sigui, vista des de fora...
1: És un local guai.
3: És un local que té una part que...
1: Sí, sí.
3: D'alçada important.
1: Però l'altre dia vaig veure un vídeo que fa un noi amb dron, que està molt guai, s'hauria d'arreglar molt, són molts diners.
0: Home, jo crec que són molts diners de...
1: Es veu que es va fer un estudi i estava bastant bé.
2: L'estructura en teoria està bé. Seria tapar les finestres que estaven fetes caldo?
0: Però jo vaig escoltar que pel que valia... arreglar-la valia més la pena tirar-la avall.
1: Sí.
2: Bueno, a mi se me la deixen, jo l'arreglem. Dos botes de pintura, una cervecilla i anem fent.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que si ens posem entre tots...
2: Ara toca el segon meló, no?
1: Jo crec que és l'hora del teu meló.
0: Sí.
2: Vale. Aquest programa, des del dia 1, hi ha un meló que vaig obrir de casualitat, perquè és un debat que sempre he tingut, i s'ha mantingut a tots els programes, i al final ha sigut com la pregunta emblema. Juntament amb la de quina pedra series, que també ha anat a més llocs. Ha estat el programa de Quarts Amunt, aquesta pregunta, i també ha estat batada. però la d'ara és només única del nostre programa de moment, nostre, que és, sabem que els castells tenen les dues parts, que és un equilibri constant, però volem saber als nostres convidats què li pesa més, si els castells són cultura o esport. Per tu, què són més?
3: Jo crec que és més cultura.
2: Ok. Per què? Per què diries que és cultura?
3: Home, perquè és la tradició del nostre poble català, i, bueno, això, no sé, cultura és una senya d'identitat, és una de les nostres senyes d'identitat, perquè, a més, només, bueno, això és català, o sigui, 100%, aquí no hi ha cap dubte.
1: Mica, no, és el teu moment de... per intentar convèncer.
0: No, jo
2: per
0: crec que...
2: Per què intenta sempre que convenci la gent?
0: Si el Nogui i jo ens hem cansat, ja està.
2: No, jo no discuteixo més. No, és que la cosa és que el Pol i el Nil són partidaris de cultura i el Jordi i jo som d'esports.
3: D'esport, ah.
2: Sí.
1: Des del primer moment, el programa 4-5, anàvem comptant a quan anàvem. Anàvem empatats, clar, el primer programa anàvem empatats perquè eren 2-2 i tal. Ara ja és que...
0: La primera convidada va votar a favor nostre.
2: Hi ha hagut més d'un convidat que ha votat a favor nostre. I Pol, tu mateix has anat punt per punt dient que era un esport. I ara m'han comentat que l'últim programa vas estar dient que havia guanyat la diada. Quan parles de guanyar una diada, estàs parlant d'una cosa esportiva.
1: Però m'interessava guanyar la vella, o sigui, no?
2: Ah. És un esport si ho consideres guanyar.
1: A partir d'aquí...
2: Sí. De fet, sí.
0: Ai, qui va guanyar, Pol?
2: Què va guanyar ell, Pol?
0: És molt difícil dir qui va guanyar ell.
2: El poder de l'amistat.
1: Per punts, Vilafranca, òbviament.
0: Vale, però per mi va guanyar Colla Jove. Són els que surten més contents de plaça.
1: La Colla Vella va carregar el 4 de 10,
0: Ja, però la Colla Vella va descarregar... Ai, la Colla Jove va descarregar la millor actuació de la seva història.
1: Sí, això sí.
2: M'està semblant al·lucinant perquè el Jordi està defensant sentiment, rotllo, com es van sentir les colles, que és una cosa cultural, i el Pol està amb els punts a la mà, no, que és una cosa esportiva. O sigui, totalment a la contra la mateixa.
1: Que no. Jo estic defensant els punts.
2: Has dit que sumava més.
1: No. He dit que
0: sí,
1: colla...
0: sí, suma més colla, Castells de Vilafranca, però ell ha dit sí. Que ell va guanyar
1: la Colla
0: Vella.
1: I jo dic que per guanyar la Colla Vella...
2: Bueno, però
0: no va guanyar
2: la Colla Vella, no compara amb la Jove.
1: No, però per què?
0: Va guanyar Castells de Vilafranca,
1: no,
0: per
1: que
0: punts.
1: Ens queda poc, però és que jo explicaria... Perquè
0: hòstia,
1: que...
0: ens hem cridat fort, ara.
1: Sí, no, sí.
2: Perdó.
1: Jo vaig dir perquè per mi guanyar la Colla Vella, i no perquè és la colla que m'agrada, sinó perquè és... O sigui, ara mateix al món casteller hi havia dos mites... hi havia dos mites que s'havien de trencar. Que un era el Pilar de Nou, que ja està trencat, ahir es va descarregar, va seguir.
0: Sí, bueno, abans d'ahir.
1: Abans d'ahir, clar, quan surt el dimarts es va trencar. Sí, no, ja descarregat. Per mi no està descarregat, però pel concurs
0: per
1: i per tothom està descarregat.
0: Per vosaltres, no, ja descarregat.
3: Hòstia, jo tinc els meus dubtes, no sabria què dir-te, eh?
2: Per mi, després d'una xarxa amb l'Unai, sí.
0: L'Unai diu que està descarregat.
2: Perquè en normes en mà està descarregat. El que passa és que el Pol es va passar tot el dia d'ahir dient que no estava descarregat.
0: Jo,
2: o sigui, abans d'ahir.
0: Jo, quan vaig veure el Pilar, vaig dir... Bueno, potser no està descarregat. Vaig entrar a la normativa al concurs i ho diu molt clar. Es considera un castell descarregat quan el pis amb el que ha iniciat el castell toca el folre, la pinya, el folre, les manilles, els puntals, respectivament.
2: De fet, m'han comentat... Pot
0: i
2: ser
0: la setena
2: que...
0: estava baixant dels puntals.
2: Pot ser que vas agafar el reglament i el vas posar a una publicació d'Instagram a contestar a algú, rotllo, toma el reglament?
0: No, perquè a més deien, hi havia gent, amb reglament en mà no és descarregat. Sí que és amb reglament en mà sí que és descarregat. Sense el reglament en mà, si no mires el
2: pots
0: reglament...
2: Pots considerar que vulguis.
0: No, no, o sigui, jo entenc que consideris que no és descarregat, però no pots dir, no pots ser tan... és que poc intel·ligent de dir que tens el reglament en mà i dir que no s'ha descarregat.
1: Bueno, acabo. Per mi no està descarregat, o sigui, per mi no estaria descarregat perquè aquí vaig a, jo soc tronquet i vaig a tirar un punt a favor a la pinya. Per què està descarregat un castell? Però és que estic parlant del Pilar de Nou, estic parlant del 3 de 10, estic parlant del 4 de 9 en forra. Per què el consell descarregat? Jo per mi un castell hauria d'estar descarregat, que no està perquè no està ni per reglament ni per res, està fet així, però per mi un castell hauria d'estar descarregat quan l'última persona del folre toqui el terra. A partir d'aquí, si és un castell amb folre, és un castell amb manilles... Sí, home, clar.
0: Vale,
2: jo igual
0: del
2: folre,
0: la...
2: folre no, eh? O sigui, jo et diria...
1: Són persones, què passa que...
2: Puntals, sí, però folre és que per mi és com
1: sí,
2: una
1: exemple,
2: pinya, ja.
1: Per exemple, el castell de Déu comença a tocar les ratlles quan puges les quins o els sisets.
2: Això és la meva germana. Sí, sí.
1: Què passa?
2: Problema...
1: Salta, trenquem a Déu i la gent de baix no es pot fer mal. A partir d'aquí...
2: La meva germana. Igual el problema no és... On
0: acaba,
2: es compta, sinó on es comença les gralles.
1: No, les gralles no es pot començar abans.
2: Bueno,
1: és, llavors, el que anava a dir, per mi... No, és que no m'han deixat acabar el que anava a dir perquè va guanyar la Colla Vella. Per mi guanya la Colla Vella, no, perquè... No, perquè els... Perquè... No, perquè, és a dir, hi havia dos mites que havien de trencar. Un era el Pilar de Nou i l'altre és el primer Castell de Déu sense manilles. Llavors, la Colla Vella va demostrar que ahir el tronc per fer el 4 de Déu sense manilles que el vol fer Santa Úrsula, que la seva intenció és fer-lo Santa Úrsula aquest any, el tronc està perfecte. El que li sobraven eren les manilles. Ahir el Castell l'arriben fent manilles i segurament el descarreguen.
0: És que,
1: el seu problema, llavors, per qui van...
0: Però ahir va ser manilles, o sigui, no podem dir...
1: Sí, no, no, clar, però és que la sensació de la Colla Vella és que tenim un tronc per fer si volem un 4 a 11 sense manilles.
2: No, clar, jo o sigui, si tinguéssim pinya faríem un 4 a 8, però pues, no, no és així, no és així, no ho va fer.
1: Ja no, no, sí, sí.
0: Alfons,
1: no, no,
0: sí, opines exactament. De la dia de Sant Fèlix?
3: Oh, va ser impressionant, va ser impressionant.
1: Igual que Castellers de Vilafranca, per ells va guanyar la dia, a part de per punts, la va guanyar perquè des del 2017 no surten contents d'una dia de Sant Fèlix, des del 2017. Estem parlant de fa 9 anys.
2: I digues, digues, digues la dada que vas dir ahir. Què va passar l'última vegada que va...
1: L'última vegada que Vilafranca va sortir content d'una dia de Sant Fèlix i va ser el 2019. El següent any, 2018, va guanyar la Colla Vella el concurs. O sigui, l'últim cop que surten contents d'un Sant Fèlix van perdre el concurs. Esperem que aquest any torni a perdre el concurs.
2: Molt bé, pues fent
0: amics. Jo ho veig molt factible amb la puntuació. O sigui, amb la puntuació.
1: A partir d'aquí estem arribant al final de l'entrevista, si us sembla bé. Ja que ens posa el Manó i ho veurem nosaltres. Nosaltres sempre fem al final així de l'entrevistat, fem una bateria de preguntes. Vale? Tinc 33 preguntes que has de respondre en un minut.
3: Hòstia.
1: El guanyador és el Jordi amb 27. Quan responguis 26, el Jordi t'apaga el micro perquè no puguis guanyar-lo. Vale, llavors,
3: no
1: a partir d'aquí...
3: No crec que guanyi, no crec que guanyi.
1: Bueno, aquí molta gent sempre, tu em què diu, que no faria preguntes. El primer comença l'Eduard, que és el nostre gran company de Quarts Amunt, va dir que faria dos o tres preguntes respostes i va posar líder amb 20. O sigui que després va superar els altres dos companys, però el Champs i el Gerard, però va fer 20. O sigui, a partir d'aquí...
3: Quina pressió.
1: Són preguntes ràpides, curtes i fàcils, vale? Comencem amb... Jo sempre ho penso, que jo començo a dir que comencem amb 3, 2, 1, i això ho hauria de fer una altra persona, perquè és igual.
2: No, jo m'espero, o sigui, jo m'espero de normal, quan dius 3, 2, 1, i quan comences a parlar és quan li dono.
1: Vale, 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells? Quants anys portes fent castells?
3: 6.
1: Posició actual?
3: Primeres mans.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
3: Els Verds.
1: Plaça on t'agradaria actuar?
3: El Blat.
1: Diada preferida?
3: Sant Fèlix.
1: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
3: A totes, eh?
1: Posició que mai faries?
3: De crossa.
1: Les teves tres colles preferides?
3: La Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Castellers del Fos.
1: Colla Vella o Colla Joves de Baix?
3: És indiferent.
1: Primer castell que cargoses d'haver carregat?
3: El 3 de 5... El 3 de 5.
1: Castell que m'està emocionat?
3: El primer 3 de 7 a Vespella.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
3: Bueno, aquest a Vespella.
1: Pinya, tronc o canalla?
3: Les tres són molt importants.
1: Castell preferit per veure des de la plaça?
3: Com?
1: Castell preferit, aquesta compta, perquè com he dit la pregunta, compta, la vull respondre amb calma. Castell preferit per viure des de plaça?
3: Per viure des de plaça?
1: Sí. Pot ser nostre o no nostre?
3: Bueno, al Pilar de Nou
1: amb folre, manilles i puntals.
3: Amb folre, manilles i puntals, clar.
1: Perfecte. Aquí el Nogui sempre, quan jo faig les preguntes, ell sempre espera que arribi una pregunta, que és la pinya tronc canalla, o sigui, has arribat, perfecte.
2: És la mitja del programa, més o menys.
1: I has fet 14. Has fet 14 preguntes i respostes. No estava malament. Un aplaudiment. A partir d'aquí, moltes gràcies, Alfons, per haver vingut al nostre programa, per aguantar-nos durant 51 minuts, que això costa.
3: Ha sigut un plaer.
2: I per confiar en aquesta bogeria nostra.
1: Sí, no, sí, sí.
3: Veníem, havíem fet uns quants intents, ja.
1: Sí.
0: Intents desmuntats.
1: És el quart cor, és el quart cop que intentem que vingui l'Alfons per fer aquest programa de primeres.
3: Sí,
1: el primer nosaltres no vam poder, no, el primer no vas poder tu, el segon no vam poder nosaltres, sí. I el tercer va quedar 20 temps perquè va començar a diluviar, va caure pedra, exacte, que Cubelles, que dius tu, mare de Déu, senyor.
3: Dilluns passat,
1: sí. No, fa dos dilluns.
3: Dos?
1: Sí, perquè el passat va fer un altre programa de...
0: Però perquè...
2: No, perquè ho va fer el dia següent.
1: És veritat, sí.
3: No, va ser el dilluns passat.
1: Sí, va ser el dilluns passat.
3: Ja que va ploure una barbaritat.
1: Sí, el fa dos va ser l'Alfons.
3: Sí.
0: Bueno, l'Alfons està aquí amb nosaltres.
1: Ai, l'Adolf, perdó. Ja porto avui una guajada.
2: L'Alfons i Adolf a mi a vegades també em confon.
3: No, moltes. Hi ha molta gent de la colla, eh? Els assajos, a mi em diuen Adolf i a l'Adolf Alfons. Sí,
1: jo porto una guajada a sort avui. He dormit superpoc.
2: Ja, ja. Jo també.
4: Sí, vas anar a la festa, no?
1: No, de fet no. M'he aixecat d'hora.
2: De fet, és el primer que se'n va d'anar a casa I a les 4 del matí m'ha contestat una cosa.
1: Sí, però m'ha aixecat a...
0: ara
1: no responc això. No, que m'ha aixecat al lavabo, tampoc passa res.
2: No, llego,
1: m'he tornat a dormir a les 7 del matí, estava en peu ja, o sigui, tampoc.
2: Bueno.
1: Moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos una mica aquest 17è programa de Piles al Vent. I bueno, ens veiem a assajos i a les primeres diades de la colla. Però el Jordi encara no vol, que pari.
0: Durant aquesta estona que m'està gravant, sí. El grup de la colla s'ha parlat de les primeres diades i s'ha enviat una foto
1: escoltant,
0: del nostre primer 3-6 i algú ha dit que hi ha aigua neu. Mireu una foto del nostre primer 3-6 a Santa Coloma.
2: Els de la imatge, o sigui, els de la imatge, els de ràdio, no estareu veient
0: la
2: imatge. Sí, és
0: com radiofònic.
2: Però igual sí que el podem veure al nostre Instagram, sí. A les històries, igual els passarem.
1: Sí. Bueno, doncs fins aquí, que hem d'acabar de parlar una mica de Sant Fèlix i de la nostra diada que vam tenir... No, bueno, del Pilar, no? Del poviatge que vam fer. Bueno, ara ho parlem, ara ja ho parlem.
0: Visca el poviatge.
2: No,
1: vam parlar nosaltres, el Jordi i jo.
2: Ah, vale.
1: Bueno, moltes gràcies al fons i ens... Sí. I ens veiem a la propera... Ah, no, vam parlar, clar, de parlar. Sí. Bueno, moltes gràcies i fins la propera, al fons.
3: Molt bé, doncs ha sigut un plaer.
1: Sí. Bueno, ara aquí em diuen que aquesta part realment no l'hauríem d'estar gravant perquè hem de dir una mica el resum de la jornada i tal, però ja ens hem discutit ja, però és igual. Farem igual a partir d'aquí.
2: L'hem fet, bàsicament l'hem fet.
1: Bueno, anem a fer ràpid una mica. Comencem a Sant Fèlix, dic els castells ràpid i ja està. Comencem per la Colla Vella, que és la que va obrir plaça. Què va fer el 4? No? Va fer el 4 al 4-9-net, 4-9 sense folre. El 4-10 amb folre i manies carregat, per debò aquí. I després va fer el 4-9 amb folre i pilar, i pilar de 8. Després va continuar la Colla Jove Tarragona, que feia el tercer 5-9 de la temporada, el primer 3-10 amb folre i manies descarregat, i després, si no m'equivoco, que m'ho hem posat en Nil, va fer el 2-9, efectivament va fer el 2-9 i també va acabar amb pila de 8. Després, Vico Escalera i Franca, que obríem el 3-10, també el tercer 3-10 de la temporada, i el 4-10 amb folre i manies carregat. És un castell 4-10 que mai s'ha descarregat per la dia de Sant Fèlix. Continuem per aquí, va acabar, així com en dia, que acabem amb el 3-9 amb folre i agulla per respirar. I després van fer la història, que li demanen, no, història dels castells.
2: Història dels castells, Jo pensava... Jo pensava...
0: Jo pensava que ho anava a dir. Jo pensava que anava a narrar-lo amb història.
2: Ho podria haver fet.
0: I no ho va narrar amb història.
1: Després va continuar amb el que va tancar la primera ronda, que va ser la colla de joves xiquets de Baix. També amb el tercer 4-9 sense folre descarregat. Que jo crec que tant jove com Vilafranca, o sigui, com jove Tarragona com Vilafranca, com la jove de Baix, va fer el tercer castell de la primera ronda, el tercer castell repetit que feien. Van continuar amb el 2-9 amb forremanies i van...
0: Carregar.
1: Van carregar. Hòstia, vaig saber, no, que l'havien descarregat.
0: No, els hi va caure amb la sortida de cotxador...
1: Ah, sí, és veritat, que es va plegar el quart cap endavant, sí.
0: O sigui, van patir molt les quintes totes,
1: sí.
0: Des de la carregada i va acabar saltant.
1: Això van fer el primer 2-8 sense folre de temporada, els hi vam carregar, jo crec que això al concurs o alguns,
0: abans.
1: A següent plaça. No van a primer diumenge, no els hi queda res. No van a primer diumenge,
0: van
1: alguna diada.
0: Van dir que els hi quedava alguna
1: cosa. Sí. Bueno, el descarregaran i van acabar també
0: amb... Per la diada nacional.
1: Sí. I van acabar amb el pilar de 8 amb folre i manilles, com totes les colles menys, Castell de la Franca va fer pilar de 10.
2: No sé quina colla...
1: Ah, ja, el pilar... No, perdó.
2: Posa-li un peix més.
1: Saber on Castell
2: de 10. No sé quina colla va ser que Valla Salvada van fer entre el...
0: La colla vella amb el pilar.
1: La colla vella.
2: Entre el terç, el segon...
0: Va ser una barbaritat, el del pilar. I jo la reneixer...
2: Això ho hauria dit abans que fos el convidat. Quina salvada van fer els primers
0: parts. Els primers.
1: El Lolo parla molt també de les crosses, eh?
0: És que
2: sí, però les primeres és el que quan ja estàs assegut en més d'un angle 90 l'aixequen.
0: Sí.
2: És
0: clar,
2: una bogeria aixecar-li. De fet, ho vam comentar veient el programa l'altre dia, o sigui, la
0: diada.
2: Ho vam dir els dos, o sigui, ho vaig dir jo i es va girar ell a dir-me això mateix, què ho ha dit? I va ser com, bueno, però és una altra que és primera.
0: Va
2: no?
0: ser una sí, barbaritat.
1: Que, ara parlarem de la nostra diada, però és que està bé aquí, ho he de recalcar. Estem parlant de que la primera ronda és que, ser, és que a mi se'm va fer molt llarg. La gent va dir que se'm va ser superràpid, però se'm va fer superllarg. O sigui, la primera són 59 minuts, la segona ronda...
0: A mi la primera ronda se'm va fer molt llarga, però després
2: la resta va anar pa, molt ràpid.
1: No, no, al revés. La primera ronda 59 minuts, però és que la segona 1 hora i 12. Doncs
0: pues a mi se'm va fer molt
1: jo
0: més...
1: Que van haver dos castellers carregats, però...
2: Les pizzas van fer que fos més amena.
0: Jo vaig marxar de...
2: No! Sí, sí.
1: També et dic, van ser dos castellers carregats,
0: perquè...
1: sí.
0: Tenia molta son del pubillatge del dia anterior.
2: T'he sentit, t'he sentit. I... per cert, felicitats als pubillos, sí, que... areus, sí, sí. Dames...
1: La ronda de pilars, 53 minuts. 53 minuts la ronda de pilars. Sí que són 3 pilars de 8 amb forra i manilles i un pilar de 9 amb forra i manilles muntats, però és que 53 minuts.
0: Dos coses a comentar de la polèmica del pilar de 9, i, o sigui, una cosa del pilar de 9, de la polèmica, i una cosa del pilar.
1: Ràpid, perquè hem de comentar les peces.
0: Els de la pinya, què opineu de que hi hagi un lateral dels puntals? Tot el pilar 9 mirant amunt.
1: Sí.
2: Mira, hi ha dos dels puntals que jo no entenc aquesta posició, però igual és que han de mirar cap amunt. No sé,
1: jo sí,
2: no sé.
1: Jo els puntals han de fer cap amunt perquè
2: han de... La posició és una cosa així raríssima, però raríssima. Sí, sí.
0: Jo, vamos, no ho faria mai.
1: Però pitjor diguem, queda un minut. No sé, vale. La segona pregunta. Queda un minut per dir les peces.
0: I un tret a favor cap a la xarxa. Van ser els únics que vam dubtar en si estava carregat o descarregat. Sí, sí. RAC1 va descarregar, o sigui, va dir, abans de que, o sigui, quan va caure va dir pilar 9 descarregat. El Carles, sí, a la retransmissió
1: va dir que havia de dir la repetició.
0: Va dir, jo diria que descarregat perquè tothom ho dona per descarregat, però igualment una bogeria o alguna cosa així, va dir.
2: A mi deixar-me dues coses ràpides, sí, sí.
1: Ràpid, molt ràpid.
2: Primera, entenc perquè els de Vilafranca són els prepotents de cuidar, perquè després a la cerca de Vila es va, sí, tota la gent com a ultras aplaudint-los
1: mentre que Xicots feia pilars.
2: Mentre que Xicots feia pilars, que just davant acabaven de fer un 3 de 6 amb la cotxaneta als falconers, que no sé els falconers per què han de fer castells, aquesta és una altra vaina amb els de Vilafranca. I la següent cosa que volia dir, perdó, els 30 segons, moltes gràcies a la xarxa perquè ens va saludar, sí, als Castellers del Fos per estar veient la transmissió amb ells.
1: Vale, anem per les peces, que van actuar el divendres a les peces, divendres 28 van actuar a les 8 de la tarda,
0: ja,
1: amb Bous de Bisbal.
0: Sí.
1: Nosaltres vam fer... Gràcies. Van fer 2 de 6, 3 de 6 amb Pilar i un 3 de 6, i ells 2 de 6, 3 de 6 amb Pilar, 3 de 6 amb Agulla i 3 de 6, i ells van fer el mateix. Amb diferents rondes, però van fer el mateix.
2: I jo estava malalt, m'estava cagant. Volia que acabés aquella diada. És la diada que els castells se m'han fet més llargs. Ja està, era per aportar la dada.
1: A partir d'aquí vam acabar els dos amb Pilar de 4, vam començar els dos amb Pilar de 4, i ja estem, perquè s'ha amagat fins i tot la música.
2: Sí! Tempo rècord, hem de fer més això, d'explicar el postdiada a l'esprint.
0: Nosaltres fem diades a l'esprint i aquí les expliquem també a l'esprint.
1: Bueno.
2: I si voleu fer un sprint, podeu venir corrents, que seguim a la sala sociocultural,
1: sí,
2: fent
1: encara
2: castells.
1: Ens queda, no hem començat ni la sala general.
2: Podem venir a l'esprint ja per estar ara mateix enfeixant-se i estar, sí, preparats.
0: Sí. I agafeu el mòbil tots un moment, tots el mòbil a les mans, tots el mòbil a les mans, tots el mòbil a les mans.
2: Tengo.
0: Obrim el Google Calendar o el calendari o el que vulgueu. I... apunteu, 19 de setembre a les 5:30 de la tarda a la Bisbal del Penedès, a la carretera Doctor Robert. Ets...

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, a primera hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble en gregal a la primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
5: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
5: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Reis raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de festa de la Brema.
7: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
5: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al Monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'Alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifiesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li van reclamar reprendre les negociacions sobre diferents qüestions que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada laboral i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquella reunió el departament no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes meses de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre. El Centre Vileta de Cubelles inicia aquest mes de setembre un nou curs d'activitats amb una programació adreçada a les dones que combina propostes d'autocura i benestar, tallers creatius, formació i espais per compartir experiències. Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre i inclouran tant tallers setmanals com sessions especials. La programació començarà el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. I al llarg de la setmana s'hi afegiran costura avançada, art-teràpia, gimnàstica terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat. El Servei Municipal de Cangur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50. L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
8: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
5: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
8: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
5: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
8: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
5: Han pogut venir a recollir el premi?
8: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder,

0: tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries, ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
0: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai. Ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Deixeu-nos en pau, fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de la Ciudriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb les

Dame boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: fallat la catenària, s'ha aturat el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
0: Però